0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa. I a les 11 de la nit, El Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: programa d'informació
1: independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

comencen parefa, però no són fades.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país.
0: Avui, precisament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient. L'USTEC i CGT assistiran a la reunió, tot i que diuen que la proposta es queda curta, i professors de secundària no hi anirà perquè considera una presa de pèl.
1: Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat.
0: L'home detingut ahir a Figueres per haver mort a ganivetades la seva exparella en ple carrer tenia una ordre d'allunyament de la víctima. L'havia trencat el dia abans per agredir la dona. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
1: Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, en el discurs d'agraïment.
2: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
3: I ha servit aquesta informació que heu fet amb CatBat perquè persones que van decidir venir a Catalunya a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat, doncs s'integreixin.
1: En l'acte, Justo Molinero va rebre el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També es van premiar, entre d'altres, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora de l'Ara, Esther Vera, RAC1, el Diari de Sabadell o el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
0: Esports. Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar dissabte.
1: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
0: I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
4: Fins aquí les notícies.

Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 20 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per

0: quedar-se. S'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A veure com la tenim. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, escolta, la Marta ha estat aquests dies sense veu. Em sembla que estàs una mica recuperada.
1: A veure quan dure.
0: A veure.
1: En qualsevol cas, si no, prou bé.
2: Ha canviat una mica.
1: Sí, ha canviat una mica, però és que divendres vaig parlar massa.
0: Clar, i el cap de setmana també.
1: I ja està, pegat sense veu. En qualsevol cas, vinga, va.
0: Vinga, va, som-hi, arrenquem.
1: Avui a la ràpida, el Montsià veuran sortir el sol a les 6 i 37 minuts, en un dia que aquí el dia durarà exactament 14 hores i 35 minuts.
0: Nara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el dia recordant una de les declaracions icòniques de Cher, que va dir, la meva mare em va dir un dia, hauries de casar-te amb un home ric, i jo vaig respondre-li, mama, jo sóc l'home ric.
0: Una de les mítiques frases que ens ha deixat la cantant Cher, perquè, de fet, hem arribat el dimecres i ho celebrem amb una cançó que és pura cafeïna. Evidentment que soni l'eterna Cher.

0: és la mítica de Xup Xup Song, de Cher. I és que quan acabem de dir, o ara que hem dit que és eterna, és perquè ella és una d'aquelles persones que semblen haver desbloquejat un mode infinit a la vida. De fet, quan la majoria d'artistes tenen una etapa d'èxit, ella n'ha tingut aproximadament 16, repartides entre la música, el cinema, la televisió i la moda impossible de Cher. I és que quan molta gent pensava que seria una cantant més dels 60, Cher va decidir reinventar-se. I de quina manera va fer-ho? Va arribar amb la cançó Believe. Aquesta cançó no només va arrasar les pistes de ball, sinó que va convertir pràcticament l'autotune en un instrument musical oficial. Cher també ha desenvolupat un superpoder únic, si ho podem dir d'aquesta manera, que és desafiar el temps. No cal ni dir que internet porta anys fent bromes sobre el fet que Cher no envelleix, i és que ella, el bisturí i el seu cirurgià plàstic porten anys mantenint una relació força estreta. En resum, Cher és una cantant icònica, és una estrella del cinema, és la reina del pop i pionera tecnològica involuntària. No serà un ésser immortal, però avui la celebrem perquè Cher bufarà 80 espelmes. I així arrenquem els matiners d'avui dimecres, recordant que el temps passa volant i que en un obrir i tancar d'ulls arribarem a les 6, igual que Cher ha arribat als 80. Estupendes i fabuloses.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimecres, meitat de setmana.
2: Què tal?
0: Mira, que fa baixada.
2: He fet el primer sprint matinal a les 5 i 8. No,
0: no
2: està mal, espero tenir aire per explicar-te els continguts del matí.
0: Tu tens bon fondo perquè tu habitualment vas a córrer. Perquè, no, escolta, pujar i baixar 4 escales d'aquí.
2: Sí, però ara feia dies que a les 5 del matí no anava a córrer i, per tant, ara veurem. Què, vols que t'expliqui què farem?
0: Agafaire, home, sí, estaria molt bé i m'encantaria que ho fessis.
2: Doncs, mira, avui parlarem i molt, òbviament, de les novetats sobre el cas Jonathan Andic, ahir detingut i en llibertat sota fiança. El Sasha, que era el secret de sumari, hi ha detalls sobre com va anar i sobre aquests indicis que tenen els Mossos d'Esquadra. No hi ha cap prova que demostri que hi va haver un homicidi, però hi ha molts indicis que apunten a que hi tingui relació, per això el van detenir ahir, per això se segueix el procés judicial i us els explicarem tots. Tindrem el Cesc Maideu, periodista del diari Ara, que ha estat seguint el cas, i també l'advocada penalista Judit Gené, que ens expliqui una mica com funciona doncs una investigació d'aquest tipus.
0: I aquests processos, no?, que moltes vegades no els entenem.
2: Exacte, i per saber, ha passat molt de temps, ahir vam tenir el cap d'investigació de la comissaria d'investigació dels Mossos, que ens deia, ha estat una investigació, està sent una investigació molt complicada. Tampoc ens podia dir molt més, però per veure una mica com ha evolucionat i amb tots els detalls del cas. També estarem atents a la política, que està molt moguda. Avui hi ha sessió de control al Parlament i al Congrés, en la prèvia que s'hagin d'aprovar els pressupostos, que serà divendres, i al Congrés amb la imputació de Zapatero, que també és un fet històric, perquè fins ara cap president espanyol havia estat imputat, i per tant veurem com reacciona el Congrés. I també parlarem amb la periodista del Mundo, Ángela Martín Olay, que és una de les que ha seguit més aquest cas plus ultra, que ha acabat amb la imputació de Zapatero. Després farem secció de tele i sèries. Saludarem a Neus Bonet, la periodista i sempre amiga d'aquesta casa.
0: Avui per la porta grossa.
2: Fantàstica, sí. Perquè és la presidenta dels Premis RAC i avui s'entreguen i, per tant, estarà bé saludar-la. I a les 11, una altra persona important, Justo Molinero.
0: Hombre, por favor!
2: Que ahir va rebre el Premi Nacional
0: i
2: sempre ve de gust sentir-lo. I ja està, i amb l'home ja haurem fet el dimecres.
0: No és poc, eh?
2: Home, no està mal, eh?
0: Doncs que ja pots córrer cap a la redacció perquè teniu feina per avui.
2: Bueno, ara de pujar, potser la faig caminant, si no et sap greu.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, arribem ja a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, i bon dia també, Àlex Bosch.
3: Bon dia, matiners.
0: Sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, ahir parlàvem de tortugues i avui parlem de pingüins. I us faig un spoiler perquè acabarem parlant del futbolista Ousmane Dembélé.
0: Caramba, m'ho dius?
3: Ho lligarem tot.
0: A veure com ho fas, això.
3: Aquesta matinada hem sabut a través d'un teletip que un grup de científics xilens, brasilers i dels Estats Units han descobert una nova espècie de pingüí. La primera que es descobreix en 100 anys a la zona de l'Antàrtida. Es diu... Ai, ja em s'ho diré bé, m'ho he preparat. Pingucelis kerguelensis.
0: Es diu pingú.
3: Pingucelis kerguelensis. Es diu així perquè és una espècie exclusiva de la illa de Kerguelen. Abans es deien illes de la desolació. Són unes illes que pertanyen a França, que estan situades al mig del no-res, a l'oceà Índic, a uns 2.000 quilòmetres al nord de les costes de l'Antàrtida. Molt lluny.
4: Molt lluny.
3: Molt lluny, i es deien illes de la desolació per alguna cosa, eh? La nova espècie l'hem vista, i la veritat,
0: és que
3: jo no
0: les fotografies, exacte.
3: Cap diferència no. Respecte als pingüins que havia vist fins ara.
0: No, no.
3: En tot cas, els científics asseguren que l'han estudiat i diuen que tenen variacions genètiques clares respecte als pingüins comuns.
0: Val.
3: Diuen que estan més ben adaptats al clima fred extrem que hi fa en aquesta illa i que, a més, tenen una vocalització lleugerament diferent. És a dir, que si mai teniu un pingüí
4: a casa,
3: davant, sí, i no sabeu si és cargalensis o no, us recomano que hi parleu.
4: Molt bé.
3: I que us fixeu en com vocalitza. Per cert, que ens ha passat una cosa, que és, en un exercici d'aquests de rigor, sí, i de professionalitat que ens caracteritza, hem anat a Google Maps a veure on estan aquestes illes Kerguelen.
0: Val.
3: Volíem veure si hi viu algú, i buscant hem descobert que algú ha trolejat Google Maps.
0: Sí.
3: I al sud-est de l'illa hi ha identificat un lloc d'interès que es diu Estadi Ousmane Dembélé.
4: No puc creure.
3: T'ho prometo.
4: Però això és una broma.
3: És un trolejar d'aquestes que es diuen ara.
4: Ja ha remenat, ja ha introduït això.
3: Ha introduït això, i no només això, sinó que ja ha penjat un vídeo, evidentment, fet amb intel·ligència artificial.
0: Sí.
3: Es veu d'una hora lluny, on es veu un home davant d'un petit estadi de futbol presidit per una estàtua d'Ousmane Dembélé amb la pilota d'or. No es veu ni un pingüí.
4: És que com és el món.
3: Però hi ha Ousmane Dembélé. Això és el que hem descobert avui. O sigui que, amics de Google Maps, que sàpigueu que us han trolejat.
4: Escolta'm, no està gens malament, tal com està tot plegat, que sempre ho diem aquí al programa, que el planeta està fet una merda, una mica de broma, de tant en tant.
3: També està bé.
4: Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
4: Fins ara. Hem arribat ja entre pingüins i Dembélé a un quart de sis del matí. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Això ens ho explica, com cada matí, l'Andreu Marino. Andreu, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si les administracions fan cas a les comunitats educatives de les escoles i instituts de l'Horta Sud, del País Valencià. Quan ja fa un any i mig de la Dana, encara hi ha molts centres amb desperfectes o que han de desenvolupar la seva activitat en barracons. La demanda és simple, dotar-los de recursos suficients per garantir una educació digna en els municipis que van patir més l'impacte dels aiguats.
4: Fent els matiners a Catalunya Ràdio, també toca saber de què parlarem poc, Marta.
6: Doncs mireu, del primer tardeig en un mercat municipal, això ha passat a Santa Coloma de Gramenet aquest cap de setmana passat, ho han fet just al centre de la ciutat, al mercat Sagarra. De manera espontània es veu que hi va haver una gran festa major, hi havia cues d'una hora i mitja, es van vendre 7.000 tapes i es van veure uns 20 barrils de cervesa en dues hores i mitja.
4: Que no està malament.
6: Que no està gens malament, el ritme que portaven. Entre el públic, hem de parlar d'un grup molt especial. Sentiu el que ens explicava el Sergio Covacho, que és el propietari del bar de tota la vida, que és un, sí, un bar que està just al mercat, i és l'impulsor, precisament, del Tardeo. Ens ho explicava als matiners de Catalunya Ràdio.
7: Un éxito brutal. Al final llegaron miles de personas. De hecho, pensamos que, bueno, que esto llegaría a Santa Coloma, y no. O sea, no llegó a Santa Coloma, llegó mucho más lejos. De hecho, una anécdota que nos hartamos de decirla. Había una despedida de solteros, de solteras, perdón, de Logroño, que era un dónde vamos, o así me ha llegado a mí, y dijeron, hostia, hay tardío en Barcelona, pues vamos a Barcelona, barra Santa Coloma, y terminaron en el tardío con nosotros, ¿no?, celebrándolo.
4: M'encanta.
6: Imagina't. Podríem ser nosaltres, també, sí, vol dir que, sí, sí, que acabéssim així.
4: Pues que va ser un èxit brutal. Les fotografies parlen per si soles, perquè és que és cert que hi havia moltíssima gent.
6: Moltíssima gent, i per tant, no us preocupeu, no hi ha data encara, però ja s'estan pensant de fer una segona proposta, un segon tardeo, abans que arribi el mes de novembre, diuen.
4: Doncs vinga, que de tant en tant també va bé una mica de ballaruca, una cosa, una cerveseta, un bon rotllet amb els amics, un passar-s'ho bé, que això és necessari, i més al cap de setmana. I amb quina bona notícia ens seguim al matí, Lara?
8: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa una nova acció, una campanya antirumors per lluitar contra el racisme. Han difós un vídeo de sensibilització amb l'objectiu de visibilitzar la riquesa que porta la diversitat al municipi i frenar l'augment de discursos d'odi. La campanya gira al voltant d'una nena de 8 anys que està cansada dels rumors que afecten el seu entorn.
9: El bon em porta a l'escola quan la meva mare d'entradora la feina. Gràcies al Gesnur he descobert menjars que mai a la vida hagués provat. Amb la Yuma i l'Oxana aprenc cada dia paraules noves. Gràcies als nostres veïns hem après la importància de compartir. Hem après que l'amor no té fronteres. Hem jugat amb persones de tot arreu del món. Em sembla que els rumors s'enganxen més que un xiclet a la sola de la sabata. Però jo no vull perdre el...
8: Per elaborar aquest guió s'ha organitzat una trobada entre la productora i representants de les comunitats més destacades del municipi amb l'objectiu d'ajustar el relat a la realitat social de Lloret.
4: Bona notícia, sens dubte, per començar aquest matí de dimecres, aquest 20 de maig, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, i ens anem despertant amb motius per saltar del llit. I ens els porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar a la cursa antiracista que el 31 de maig se celebrarà pels carrers de Salt i Girona. Té com a objectiu recollir fons per al Sindicat d'Habitatge de Salt, que té multes per valor de 5.000 euros vinculades a aturar desnonaments. També es busca denunciar el racisme que els organitzadors asseguren que encara existeix a la societat. Aliu Diallo és membre del col·lectiu Cacau i Negritud.
11: Una proposta, no?, que l'Ajuntament o qualsevol entitat pública hauria de recollir amb entusiasme, que és que es faci una cursa antiracista al teu poble i un poble com Salt. No hem rebut aquesta resposta, és més, s'ha volgut d'alguna manera arraconar aquesta iniciativa a les Deveses, que, bueno, diu molt d'aquest Ajuntament i diu molt del moment polític en el que estem.
10: La cursa començarà i acabarà a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt.
4: I en pràcticament arribem a... Pràcticament en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí, despleguem la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
8: Batega amb Shakira i la cançó Dai Dai, que és el tema que ha fet en Burna Boy per al Mundial de Futbol. En uns dies sortirà el videoclip i es veu que hi haurà alguns dels futbolistes que menciona la cançó.

0: cosa, la cançó, t'ho dic, eh?
1: Com, com?
0: S'enganxa com una mala cosa.
1: M'agrada molt a mi.
0: Pelé, Madonna, Madeni, Romario, Tano, Ronaldo... Aprenta tots els noms, també t'ho dic, eh?
1: Tots aquests, Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Mbappé, Salah... Doncs tots aquests sortiran, segons la premsa del cor, al videoclip, i ja sigui amb imatges cedides per ells mateixos o bé gravades especialment pel projecte. I, per cert, aquest que li diuen el pibe és Carlos Alberto Valderrama, jugador del Santa Marta i que durant molts anys va ser un dels futbolistes més destacats de la selecció colombiana. I és que Shakira, que és de Barranquilla, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de llançar un missatge de suport a la seva selecció.
0: I el cor també batega alerta amb el príncep Guillem d'Anglaterra. Que eclèctics que som en aquest programa, tu. Passem del dai-dai a l'himne britànic, saps?
1: Ai, mira, posa'm...
0: Espera, deixa'm escoltar l'himne, que em posa la pell de gallina. M'imagino algun nen a la cafetera ara mateix amb, aquesta, amb aquest himne.
1: Que fantàstic, doncs.
0: Ah, escolta, està
1: bon
0: molt
1: cafè.
0: Bé.
1: Un té.
0: És que clar, què ha passat? A veure.
1: Que tenim tot.
0: Sí, i tant.
1: Ah, mira, doncs bones notícies, perquè es veu que Guillem s'està plantejant vendre part del seu patrimoni del seu ducat de Cornualla per invertir, atenció, 576 milions de lliures en millorar la crisi de l'habitatge. Recordem que ell té uns ingressos anuals d'uns 23 milions de lliures esterlines. A banda d'això, doncs, té terrenys, té granges, té cases, propietats per tot arreu. I ara doncs, se n'ha adonat que potser no necessita res de tot això, o almenys no necessita tant. És una persona, es veu que una persona molt propera al príncep de Gales ha explicat que el que vol el príncep i futur rei és centrar-se i abordar el canvi climàtic, impulsar també l'habitatge més assequible, invertir en energies renovables i ajudar comunitats rurals que tenen dificultats.
0: Molt ben apuntat, Maiol Roger, perquè em diu després de la Marsellesa el millor himne del món. Estic totalment d'acord amb ell. El cert és que l'himne és una meravella. Te'l poses ara per començar el matí i el dia segur que té un altre to. I parlant de tons, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la periodista Mar Cabra, que té un Pulitzer, ens explicava per què va deixar la professió.
2: Yo es que estaba enamorada de mi trabajo. Me habían dicho esta frase de si trabajas en lo que te gusta no sentirás que trabajas ni un día en tu vida. Y es mentira, porque si no te cuidas en el camino, pues da igual que te guste tu trabajo, que te apasione lo que haces. Yo trabajaba 16 horas al día muchas veces sin nadie que tuviera un látigo por detrás forzándome. Yo lo hacía porque quería, porque era importante lo que hacíamos. Pero, cuidado, si tú no estás bien, no vas a poder estar ahí para los demás. Y yo ahora, el mantra que me repito es, soy más importante que mi trabajo.
0: I amb només 7 minuts arribem pràcticament ja a 6:15 del matí.

0: Doncs vinga, let's fly away amb la veu, amb Frank Sinatra. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, un 20 de maig se celebrava el funeral de Frank Sinatra, que havia mort, en recordem, un 14 de maig, i que ho vam explicar aquí als matiners. El taüt es veu que estava cobert de gardènies blanques i amb una corona de roses vermelles. A ell el van enterrar amb un vestit negre, una ampolla del seu whisky preferit, amb cigarretes, també un encenedor i una moneda de 10 centaus. Això es va celebrar a l'església del Bon Pastor a Beverly Hills i també es va decorar a l'església tota plena de flors, i allà al funeral hi van assistir noms com Tony Bennett, Tony Curtis, Sofia Loren, Mia Farrow o Jack Nicholson.
0: M'encanta quan posen tota la capsa i posen totes les coses que li agradava a la gent.
1: Tot allà.
0: Saps? No sé,
1: el whisky, els pitis...
0: La nina de famosa, el puzzle preferit...
1: Un Lego...
0: Un Lego, els seus mitjons d'anar per casa... M'encanta aquestes coses. És a dir, que així, aquí ho hauríem de tenir més en tradició. Té com una espècie d'altar quan algú es mor amb les coses que li agradaven, almenys per riure una mica. Ara no és moment per riure, perquè toca saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i això ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 20 de maig, la lluna cranca ens convida a baixar el ritme i escoltar el que sentim de veritat. Pot despertar amb més sensibilitat, records i ganes de refugi. És un bon dia per cuidar vincles, tornar a casa, literalment o simbòlicament, i donar espai al que necessita escalf. No tot s'ha de resoldre. Avui també toca sostenir-nos. Que passeu molt bon dia.
0: Gràcies, també molt bon dia per tu, Cristina. I avui, dimecres 20 de maig, volem saber qui ho farà espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Cher, que arriba més estupenda que mai als 80 anys. L'actor John González també suma un any més i arriba als 40. I d'actor a actor i humorista, Edu Soto, també ho farà espelmes avui perquè en fa 50, clavats. I acabem felicitant Iker Casillas, l'exporter no podrà parar, que avui en fa 45.
3: I la primera persona a obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
0: Hola. Per cert, us recordo que podeu participar al programa, que més o menys quan faltin 10 minuts per arribar a les 6 del matí volem sentir i escoltar tots aquells matiners que ja esteu desperts a aquestes hores. Per tant, ens podeu trucar, com sempre, al 93-201-7474. D'aquí uns moments escoltarem els matiners que a aquestes hores del matí ja esteu desperts, i també repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió a aquestes hores. Entre d'altres, l'estrena ahir a 3CAT del documental de Sopa de Cabra, Tornar Enrere. Repassarem, recordarem alguns dels moments d'aquest fantàstic documental que ja podeu veure i recordar a través del 3CAT, i també el pas de Mercedes Milà, que va visitar Broncano a la Revuelta i va contestar algunes de les preguntes clàssiques que fa habitualment el presentador. Serà d'aquí uns moments als matiners de Catalunya Ràdio, però abans recordar-vos que un 19 de maig de l'any 2012 va morir Robin Gibb, el cantant britànic de la banda Bee Gees, i amb Night Fever arribem pràcticament a 6:15.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. A partir de les 11 entrevistarem Justo Molinero, Premi Nacional de Comunicació. Què se n'ha fet de la ruïnosa del Club Super 3? Ens visitarà a la tarda. I també conversarem amb la cantant Bet. Al Catalunya Nit ens preguntarem quin és l'estat dels embassaments després de la pluja dels últims dies. Serem a la Baells amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter. També connectarem amb el periodista Cristian Segura des d'Ucraïna.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
2: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 20 de maig. En Alfonso, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i queda en llibertat provisional acusat de la mort del seu pare.
3: Va ser durant una excursió a Montserrat l'any 2024 en què Isaac Andic va caure per un barranc. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent. En tot cas, una de les imatges del dia d'avui als diaris és la del fill del fundador d'un dels imperis empresarials més importants de Catalunya, entrant emmanillat i escortat pels Mossos al jutjat de Martorell.
2: I encara en crònica judicial, l'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions.
3: En aquest cas, el jutge el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions amb petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: La Moncloa tanca files amb ell i el PP ho aprofita per tornar a atacar Pedro Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Saiz i la popular Esther Muñoz.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
2: Aquestes dues notícies van deixar gairebé en segon pla l'acord per als pressupostos que hi van presentar el govern i Esquerra Republicana.
3: Amb el sí dels republicans, l'executiu vol posar l'accent ara en el conflicte obert amb els docents. Malgrat que no forma part de l'acord amb Esquerra, el govern veu marge per entendre's amb els sindicats de l'ensenyament per donar resposta a les seves demandes. Sentim la consellera d'Economia, Alicia Romero.
7: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
3: El govern de Salvador Illa també negocia amb els comuns, que també li reclamen aquest acord amb la comunitat educativa.
2: Doncs precisament avui hi ha una nova taula sectorial d'educació.
3: I això vol dir que els responsables del Departament d'Educació es reuneixen amb els sindicats. Els exposaran la nova proposta de l'executiu sobre millores salarials, tot i que els sindicats majoritaris, especialment l'USTEC, ja han avisat que consideren la proposta insuficient. El sindicat Professors de Secundària ni tan sols anirà a la reunió perquè diu que la proposta és una presa de pèl. Sentim Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández, de Professors de Secundària.
8: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
9: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
3: Els sindicats també retreuen que la proposta del departament no parli de xifres.
2: I mentrestant, avui torna a haver vaga.
3: Avui, a les escoles Bressol, que és la segona vaga que fan. La plataforma 03 ha convocat una manifestació al migdia a Barcelona. Reclamen al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per tots els infants, que redueixin les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials dels treballadors.
2: I també hi ha vaga de metges.
3: Metges de Catalunya ha convocat avui una nova jornada de protesta per reclamar millors condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades. Entre les principals reivindicacions, recordem-ho, hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i també firmar un conveni específic.
2: I un apunt més, la plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital.
3: Que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. El president Salvador Illa va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: 6:15 del matí, 4 minuts. Moment per saludar Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
10: Bon dia, bona hora.
2: També Maria Fernández Noguera. Bon dia. Anem-hi, cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
10: Avui, Canalies, amb Zapatero i Jonathan Andic en totes les portades del dia. Comencem amb el diari El País, que titula un lacònic Zapatero imputat. I El Mundo, més explicatiu i opinatiu, diu cassat el comissionista internacional Zapatero. En tots dos casos, amb gran foto de l'expresident espanyol en el seu vídeo d'ahir, defensant-se després de la imputació, és de fet el primer cop que la justícia investiga un expresident espanyol per corrupció.
11: A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic. La Vanguardia, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. El periòdico Jonathan Andic, en llibertat en fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, la més gràfica, l'única on se'l veu amb les manilles, al diari Ara.
10: Altres temes de portada, els pressupostos, el periòdico Illa i Junqueras segella l'estabilitat, foto d'Illa i Junqueras a Palau. L'Ara hi afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
11: I per acabar, llegim al periòdico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i al País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer a l'eutanàsia.
2: I avui gairebé tots els editorials de la premsa són sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: El periòdico demana rebaixar el soroll polític al voltant de la imputació de l'expresident i deixar treballar la justícia.
10: I diu que calen explicacions sobre els serveis que va prestar Zapatero a empreses beneficiades del pal govern espanyol en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
11: L'Ara exposa que les explicacions per part de l'expresident són necessàries i les sospites raonables.
10: El diari diu que la història recent de la justícia espanyola convida la prudència, però les acusacions embruten la imatge de fart del progressisme espanyol.
11: El País considera que la investigació judicial per tràfic d'influències exigeix una resposta immediata i pública del govern espanyol i de l'expresident.
10: El rotatiu de Prisa diu que no és l'hora de les excuses i afegeix que si no hi ha una resposta convincent davant d'aquesta sacsejada, els beneficiats poden ser els enemics de la democràcia.
11: El Mundo titula l'editorial Cau el tercer home de Pedro Sánchez i recorda que la imputació de Zapatero arriba després dels escàndols de corrupció de José Luis Ábalos i també de Santos Terán.
10: El rotatiu destaca que l'expresident ha convertit tot el seu patrimoni polític en un lucratiu negoci que El Mundo anomena Zapatero S.A.
11: L'ABC assegura que el socialisme espanyol viu una crisi moral i penal.
10: El diari del grup Vocento argumenta que la imputació de Zapatero suposa una crisi històrica que amenaça directament el govern de Pedro Sánchez i la seva credibilitat.
11: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona tant sobre Zapatero com sobre Jonathan Andic.
10: Exposa que tant en un cas com en l'altre hi ha més presumpció pública de culpabilitat que d'innocència.
2: I a aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia, bon dimecres.
12: Bon dia, bon dimecres.
2: Moment de repassar la premsa digital. Alerta perquè la corrupció ja té el seu propi vocabulari en català.
12: Sí, la UABE i el Termcat presenten el primer diccionari de terminologia de la corrupció i la transparència. Té prop de 200 entrades sobre transparència, males pràctiques i regulació jurídica. Hi ha expressions com, per exemple, fer el ventilador o torró, que es refereix com a càrrec ben retribuït a la funció pública que s'obté gràcies a la influència d'algú. Ho recull La Vanguardia.
2: Qui va al seu ritme?
12: Els ànecs.
2: Ah, mira, quac, quac.
12: Sí.
2: Molt bé, avui hem començat parlant de pingüins, anem als ànecs.
12: Mira, no sé si has vist unes imatges d'una família d'ànecs passejant per l'aeroport del Prat.
2: No.
12: Doncs mira-les, perquè és bonic. Però d'això és això, una família d'ànecs que van endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. Els ànecs han acabat tornant al medi natural per ells mateixos. Veiem les imatges a BTV. Segons ha dit el mateix pilot a xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant. També explica que no és un fet habitual.
2: Què menjaven ja els neandertals?
12: Doncs marisc. I el recol·lectaven a l'hivern, seguint les mateixes estratègies que es fa avui en dia. Un estudi revela que fa 115.000 anys ja recollien mol·luscs a les costes de la península Ibèrica. Fins ara els científics pensaven que el consum regular de marisc i la planificació era exclusiu de l'Homo sapiens, però resulta que no. Ho recull un estudi on hi ha participat la UAB i ho hem llegit a la BC.
2: I uniforme escolar a debat.
12: És un debat que ara ha esquitxat una escola de Sant Julià de Vilatorta, Osona, concretament el Col·legi El Roser. La direcció del centre ha pres la decisió, que no ha agradat a algunes famílies, que hi van organitzar una manifestació davant del centre reclamant més diàleg. Ho llegim al 9-9, que recull això sí, que les famílies que hi estan a favor són la majoria. El centre argumenta que l'uniforme maximitza el potencial de cada alumne.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa que sembla que avui tornem a la normalitat i ens esperen uns dies de calor i bones temperatures, Marc.
10: Sí, senyor, deixem enrere aquests ruixats intensos d'aquests darrers dies. Obrim, per tant, aquesta porta a la calor avui amb màximes que arribaran als 30 graus a Ponent, també a les Terres de l'Ebre, i al llarg de la setmana, atenció, perquè podem arribar als 35 graus. El temps serà assolellat avui, amb algun ruixat, serà molt puntual, molt poca cosa durant la tarda al Ripollès i a Osona.
2: 6 minuts, arribem ja a 6:45 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres en aquest primer tram del dia. Hora de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana i comencem amb una notícia que agradarà als fans de Ginestar.

0: Explica, Marta, què ha passat amb Ginestar o què passa?
1: Doncs bones notícies, perquè han anunciat un concert a Rasmatàs. Apunteu aquesta data, serà el dia 7 de novembre. Ho van anunciar ahir en un vídeo sorpresa que van publicar a les xarxes a última hora de la nit. Serà l'únic concert que faran a Sales aquest 2026, on presentaran l'últim disc que han fet. I atents, perquè avui, a partir de les 12 del migdia, es posen a la venda les entrades i jo diria que s'haurà de córrer, perquè les entrades realment volaran.
0: I també sobre música...
1: Doncs el gran Silvio Rodríguez, que actuarà al Gran Teatre del Liceu, apunteu també, serà el dia 1 de setembre, serà en una gira que arrencarà, com dèiem, aquest mes de setembre per Espanya, 5 anys després de fer ell la seva última gira per aquí. Actuarà en 8 ciutats diferents i, com dèiem, a Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, serà el dia 1 de setembre.
0: I més coses, perquè hem tingut a Maia Canes.
1: Sí, fent una de les seves actuacions més màgiques. Con la frente marchita,
0: las nieves del tiempo. Quina meravella.
1: Ha cantat aquest Volver després de la presentació de la pel·lícula Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, amb un elenc espectacular amb què comparteix amb Vicky Luengo, amb Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Kim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón o Milena Smith. Almodóvar, per cert, ha desafiat la mala sort del color groc i ha anat vestit d'aquest color a la catifa vermella. Tots, això sí, han rebut una gran ovació en la presentació que han fet al Festival de Canes.
0: I aquestes hores, com sempre, ens agrada remoure el dial i recordar alguns moments memorables que ens ha deixat la ràdio. I cap on movem el dial aquest matí? Ens ho explica en Jan Soteras. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Avui que fa 34 anys que el Barça va guanyar la seva primera Copa d'Europa, movem el dial a Futbol a Catalunya Ràdio per recuperar la narració de Joaquim Maria Puyal de l'històric gol de Ronald Koeman, que va donar la primera Champions blaugrana al Dream Team de Johan Cruyff.
3: Picarà Soskov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
0: Moment memorable, sens dubte, amb la retransmissió també ja mítica i històrica de Joaquim Maria Puyal. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Tailàndia falten, evidentment, 17 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. Els tailandesos tenen una manera molt curiosa de resar per una bona temporada de pluges i de collites. Ho fan amb el Bung Bai Fai, el festival dels coets. Se celebra la regió d'Isan, on la gent construeix coets casolans de grans dimensions, alguns d'ells de fins a 10 metres, després els decoren i, finalment, els llancen al cel com a ofrenes als déus. Com és comú a l'Àsia, durant aquest festival, els carrers s'omplen de desfilades amb balls tradicionals, amb música i molt, molt, molt de menjar. Tot acaba amb un gran concurs de coets on guanya el que vola més alt. Alguns arriben a pujar fins a 1.000 metres i volen durant diversos minuts. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí engega, com sempre, una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger. Què tindrem per avui?
5: Doncs mira, tots els detalls de la detenció de Jonathan Andic i dels indicis que apunten els Mossos per culpar-lo, per almenys portar-lo davant del jutge per la mort del seu pare a Montserrat. D'això en tractarem a l'Àgora del Matí amb un dels periodistes que ha estat seguint el cas, el Cesc Maideu, i l'advocada penalista Judit Jané, també per veure aquests indicis amb detalls. Després connectarem amb el Parlament i el Congrés, on avui hi ha sessió de control mogudet en els dos casos. La primera per els pressupostos, que s'aprovaran divendres, i la segona per la imputació de Zapatero pel cas Plus Ultra, que també us explicarem en detall què és i quins indicis hi ha contra l'expresident espanyol, el primer que ha estat imputat. Després farem secció, passejarem amb l'Albert Tom, secció de televisió i sèries, i a 3:15 saludarem a la Neus Bonet, presentadora dels Premis RAC, històrica periodista de la casa.
0: I tant.
5: Els premis que s'entreguen demà, 21 de maig, abans us he dit avui, però he anat una mica confós de dia.
0: No passa res.
5: És demà. I a les 11, un altre premiat, en aquest cas, són els Premis Nacionals, Justo Molinero. Un mite.
0: Fantàstic poder-lo escoltar.
5: Un mite, una meravella.
0: Quina conversa pot tenir Justo Molinero amb Ricard Ostrell, també.
5: No, pot ser.
0: És la primera vegada que es troben que Justo va venir a col·lapse, també.
5: Doncs... Sí, però aquesta serà millor.
0: I tant.
5: Pel caliu de la
0: ràdio.
5: Perquè
0: ja ha trencat el gel. Exacte. Ja ha trencat el gel. A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. I arriba el moment, quan són 6:15 del matí, de la dada major. Us convidem, com sempre, els oients a participar en una dada que, escolta'm, has de ser matrícula d'honor en tot per poder assolir les respostes que ens planteja Maiol Roger.
5: Seguim amb les dades econòmiques, vaja, perquè estem parlant de la família Andic. Per tant, una dada sobre Mango. Quantes botigues de Mango hi ha al món?
0: Uau.
1: Forquilla.
5: Forquilla és Mango Home, és la divisió que tenen. De...
0: Jo crec que deuen tenir unes 1.000 botigues.
5: 1.000 botigues...
1: Més 5.000.
5: Doncs la que més s'acosta és Marta Viana, 2.900 botigues.
1: Nois, ha sigut tan
5: en 120 països diferents. Voleu més dades de Mango?
0: Sí.
5: Té 18.000 treballadors, 461 proveïdors i 2.700 fàbriques. 461 proveïdors. I quants productes diríeu que té ara mateix? En totes aquestes botigues, quants productes? Va, una...
0: Milions.
5: Milions, són milions, són milions.
0: 35 milions.
5: 35. Unitats de producte, va, 35. 25. Més, Lara, 25.
1: Sí.
5: 32. 180 milions d'unitats de producte.
0: Uau.
5: I després tu no trobes la talla.
0: I després jo no trobo la talla. És que la vida acaba de ser la vida repartida. Gràcies, Maiol.
5: Apa, fins ara.
0: Fins ara. Catalunya.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
6: Les dones i els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: He treballat amb en Nicolas Cage.
9: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
8: No, però...
10: D'una hòstia que li va més...
8: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir, acabo d'orella, ella, ets un fill de teva mare. El director va dir, tornem a repetir.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
6: Els matiners som un programa per emmarcar.
0: Què tal el gall que estàs a punt de matar?
1: Sí, ens té intrigadíssim el gall. Gall.
12: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
13: Pica el gall.
12: Doncs no està fent números per continuar viu, però...
13: Ah, li pica el gall. El gall és el gall del galliner.
0: Però jo vull saber una cosa, tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
13: Sí, clar, comença a treure les plomes, queda allà tot desplomat, allò. Sí,
12: és que no ho arreglarem. Sí. I llavors després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar,
13: el gall
12: em ve i em pica.
0: Quan el tanques pica, no?
13: Clar, quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
0: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
13: No t'entenc ara.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Des d'ahir ja tenim disponible la plataforma 3Cat, el fantàstic documental de Sopa de Cabra, on ens van descobrir alguns moments que volem repassar en els matiners de Catalunya Ràdio. Per exemple, com van arribar fins a Gerard Quintana, perquè en Josep Tió recordava ahir com es va anar configurant el grup després de la dissolució de la seva primera banda. Ho explicava d'aquesta manera.
14: A partir d'aquí vam dir, i si busquem un cantant? Em va donar una cinta de casset, em va dir, hi ha un parell d'idees musicals, si m'agradaria fer-li lletra. Suposo que va pensar en mi, perquè jo escrivia també i m'havia vist escriure en el fanzine de l'Esquad.
15: I ens va escriure un parell de cançons, però un dia, no sé com va anar, que li vam dir de cantar a l'Empordà, i es va atrevir a fer-ho, i li vam dir, hòstia, no t'agradaria ser el cantant Diu, hòstia, és que jo mai he cantat i tal, no sé. I a partir d'allà vam ser els cinc que érem. Allà es va formar Sopa de Cabra.
0: I, de fet, durant quatre dècades, Sopa de Cabra ha sigut, sens dubte, un dels grups de rock més exitosos de Catalunya, però, evidentment, també hi ha hagut períodes de crisi. I és interessant, també, en el documental, perquè expliquen quina relació tenen entre ells. Perquè una cosa és que siguin companys de banda i l'altra, molt diferent, que siguin amics.
14: Jo crec que Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
16: No ho sé si érem un grup d'amics en aquell moment. Ens vam haver de fer amics, no?
14: Sí, però em sembla que no ho han sigut mai ben bé, amics. Jo, som coneguts i ens caiem bé, però no... Jo particularment, ni ningú me truca a mi per sortir por ahí, ni jo truco a ningú d'ells per anar enlloc, no?
15: Ben bé, amics, mai ho hem sigut.
14: Què és l'amistat? O sigui, és una cosa que es pugui generalitzar? Sí, segurament sí, però jo, a mi em costa de dir, aquest és amic teu? No sé, és un concepte que em costa una mica.
1: Ui! Em sembla fortíssim.
0: Sí, va ser un moment d'aquests de dir... Va, escolta, no tenen per què ser amics, eh?
1: No. Mm. Però almenys jo el que jo tenia entès fins ara és que aquests grups que passen tantes hores junts, no?
0: Acaben una mica sent de vincle, família, no?
1: Família. Però no.
0: No, es veu que no. Recupereu aquest documental a través de la plataforma 3Cat i no vull acabar... sense recordar també el pas de Mercedes Milà per la Revuelta del Broncano ahir, que va respondre a les preguntes clàssiques, però amb, evidentment amb aquest ADN purament Milà.
17: Uah, dinero en el banco, trabajando en televisión española, pues muchísimo, muchísimo, una barbaridad.
18: No hagas broma porque...
17: ¿Qué?
18: Porque tú ya venías, como hemos comentado antes, ya de persona con pasta ya de nacimiento.
17: Pues ahora más.
18: O luego 50 años en la tele.
17: 52.
18: 20 de ellos en Telecinco, en Galacito, Gran Hermano.
17: Soy la presentadora más vieja de todas las cadenas de España.
18: Ah, Matías Prats, 75 años. ¿Eh? Estáis igualados con Matías.
17: Digo chicas, Matías es hombre.
18: Ya. Contéstame a la pregunta del sexo y luego ya te despido y me dices qué tal te lo has pasado. Follar un punto...
17: Pero si no, sigas. Si la del sexo está muy clara, o voy al empotramiento de este hombre...
18: ¿Del escocés?
17: O nada. Ya te lo he explicado, pero no tienes por qué seguir insistiendo.
18: O sea, tu único camino es que ese señor...
17: Tú haz un bizum y déjate de tonterías.
0: Meravellosa, com sempre, Mercedes Milà, sense pèls a la llengua, Lara García aixecant les celles de cop.
1: No sé, m'he escandalitzat una mica, no sé per què.
0: I quan no, Mercedes Milà?
1: Clar, sí, és que... Sí, és
0: quan
1: fort,
0: més gran
1: és
0: fa, més suelta, menys problemes té. Tampoc no és que hagi sigut una tia de mossegar-se la llengua, ja t'ho dic ara.
1: És guai, això. M'agrada.
0: I el que és guai, també, Lara García, és que la gent marqui el 93207474 i que ens expliquin què fan els primers matiners de Catalunya desperts aquestes hores. Marxem cap a Arenys de Mar per saludar en Xavi. Xavi, molt bon dia.
19: Bon dia, matineres.
0: Com estàs, Xavi?
19: A tope.
0: Avui
19: celebrant l'aniversari.
0: És el teu... Home, per favor, un aplaudiment. Xavi, quants anys fas?
19: Va, sexagenari.
0: Bueno, però escolta, tens una veu molt jove.
19: Gràcies.
0: Et puc preguntar 60 quants?
19: 60.
0: Ha clavats?
19: Clavats, avui.
0: Home, un altre aplaudiment, Xavi.
19: Escolta'm,
0: com arribes als 60 anys? Què és el primer que has pensat avui quan t'has despertat?
19: Avui, bueno, pues el que faig tots els dies, cap a la feina, 7.32, cap a Cornellà i a treballar. Avui pararé per comprar cruçanets allà amb un forn de pa a Cornellà per tots els companys i companyes i a tope. I després ara celebrant la família i, bueno...
0: I tant, escolta'm, un dia completet. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
19: Sí, de la meva dona. Ahir, l'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passada la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant al meu grup de la família i...
0: Molt bé! Escolta, que bé!
19: No me la mereixo.
0: Home, segur que sí, segur que sí. Escolta'm, Xavi, doncs et desitgem que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Aquest 60, que fas una veu de 40, fill, que vaja... Estàs estupendo, no tinc cap dubte que estàs estupendo. Xavi, gràcies per trucar-nos.
19: Apa,
0: una abraçada, que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Felicitats també a tots els que avui dimecres, 20 de maig, feu anys. Deixeu-me que parli ara amb en Marc. Marc, molt bon dia.
20: Bon dia, espera que trec les ensaïmades
0: al port. Epa, escolta'm una cosa.
20: Un moment.
0: Sí, home, tant, t'esperem. Perquè em sembla que el Xavi, evidentment, és propietari d'una pastisseria, que és Montpastissers de Tarragona.
1: Oh.
0: A veure...
20: M'has enganxat just, tio, just.
0: Quantes ensaïmades hem tret del forn ara mateix, Marc?
20: Unes 15.
1: Uf, que bo!
0: Oh, que bé, per favor, quina meravella.
20: Sí, la loreta és bona.
0: I tant. Ah. A quina hora ens hi hem posat, Marc?
20: Pues a les 5:15 ja estic per aquí, ja.
0: I escolta'm, un quart de 6 més o menys ja poses les ensaïmades i per tanta estona les ensaïmades al forn, no?
20: No, les fico... Les ensaïmades estan 10 minuts. Les he ficat a -4, -20.
0: Molt bé. I hi ha alguna cosa més al forn ara mateix o no?
20: Sí, claro. Ara hi ha pastissos de poma, hi ha palmeres, hi ha croissants... Mm. Hi ha més croissants de banyes...
0: Oh, poca aigua, aquestes hores del
1: matí. Fa molts anys que no em menjo una palmera.
20: Hosti, que
1: bones.
20: I la pastisseria, eh?
0: Escolta'm, doncs ja pots anar cap a Montpastissers de Tarragona.
1: Home,
0: perquè...
1: i tant.
0: No, Marc, una bona palmera per la Marta,
1: una
0: perquè recuperi la veu. Ja estaria molt bé.
20: De croissants, de farcits, de pistatxo, del que vulgueu. Oh.
0: Home, això, ho deus arrasar al matí amb tot això, Marc.
20: Sí, home, clar, de matí em té... Clar, perquè hi ha cafeteria, tinc cafeteria i hi ha molta venda, sí.
0: Doncs,
20: no
0: escolta,
20: puc queixar, no puc queixar.
0: Que vagi molt bé la jornada, gràcies també per passar pels matiners, Marc.
20: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, que vagi
20: igualment.
0: Bé.
20: Igualment.
0: Doncs mireu, farem una cosa, Marta, Lara, per animar-vos al matí abans de saludar l'Eloi Cordomí, una mica de Madonna, us sembla bé?
1: Home, i tant, sempre.
0: Així que veurem el dimecres. Fins demà.
1: Adéu.
0: És Material Girl.

0: Material Girl, una de les bones cançons de Madonna. Eloi Cordomí, per cert, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ets de Madonna, tu o no?
1: Prou, sí. depèn de la temporada de Madonna.
0: Què vols dir?
1: No, perquè ara últimament, ostres, són canyeres.
0: Sí.
1: I aquestes així més clàssiques m'agraden molt, sí.
0: Torna amb la segona edició, en aquest cas, o una revisió del Confessions on a Dance Floor, que va ser un disc potentíssim de Madonna. Però tu ets més de la Madonna de Material Girl, entenc?
1: De Madonna, Material Girl, de...
0: Ui, like a Virgin...
1: Sí,
0: Papa
1: sí,
0: Don't Preach, tot això, no? Ja ens coneixem, ja ens coneixem.
1: I de totes les versions que se n'han fet.
0: Escolta'm, Eloi, quin temps ens espera? Que m'han dit que avui remuntada de temperatures.
1: Sí, sí, sí, mira, ahir ja vam tenir alguns valors de 30 graus al Pla Lleida i a l'Ebre. Avui gairebé tot el Pla Lleida arribaran fins als 30-32 graus i a la resta de Catalunya entre els 24-27 graus. Que bé, si estarà bé, pujarà la temperatura. I avui, de ruixats tan sols en tindrem algun al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, molt puntuals. I ara mateix hi ha alguns núvols, sí que al sud de Catalunya, però aniran marxant. Per tant, avui un dia de sol i, a més, així s'hi estarà durant gairebé la resta de la setmana.
0: Ai, que bé, o sigui, que no hi ha previsió d'aquesta... d'una altra baixada de temperatures, eh?
1: Al contrari, al contrari.
0: Cap amunt.
1: El divendres i dissabte potser arribarem als 35, en alguns records.
0: Ara. A mi em fas feliç d'aquesta manera.
1: Això és el que t'agrada, això és el que t'agrada.
0: Sí. Jo quan més calor, millor.
1: A tu i a tothom, aquestes altures d'any.
0: Ara. Sempre temperatura alta. Gràcies, Cordomí, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: Una abraçada, adéu. Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal?
0: Escolta'm, quina meravella, avui amb Neus Bonet i Justo Molinero al programa, eh?
2: Sí.
0: Que bé,
2: quin luxe. Ahir els vaig veure, vaig anar als Premis Nacionals de Comunicació,
0: sí,
2: que van ser Sabadell, i me'ls vaig trobar els dos.
0: Doncs avui els tindrem al Matí de Catalunya Ràdio, que comença ja mateix amb Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimecres, Ricard. I tornem demà. Gràcies, matiners. Que tingueu bon dimecres.
3: Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: d'amorós, dels germans d'Estopa. S'incorpora a l'antena l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: S'ha fet viral a les xarxes un suposat estudi que assegura que olorar l'aixella masculina redueix l'estrès femení.
1: Sí, es veu que fins ara s'havia dit que l'olor de la suor dels homes atreia a les dones, com si fos una mena d'olor afrodisíaca, però ara això va més enllà perquè, segons un estudi de la Universitat de Pennsilvània, la suor dels homes té uns components, unes substàncies químiques, que acaben tenint uns efectes psicològics i fisiològics en les dones. L'estudi havia dit que olorar l'aixella d'un home millora l'humor, redueix tensions i relaxa les dones.
2: Fixa't. Que bé.
3: No sé com ha fet un home que tingui un home brut que no li agrada desodorant.
1: Això si m'estranya molt, eh?
2: Si fos una, sí, si fos l'humor, és molt bo, això.
0: Si fos els dos sentits, l'acceptaria?
3: Home, seria una mica més creïble, sí. Però és que a sobre...
0: Jo t'ho constato.
1: Seria la pitjora, no, l'humor?
2: Home, no sé, què vols que digui?
1: Doncs per arribar a aquesta conclusió, els científics van agafar 18 dones d'entre 25 i 45 anys.
3: Home, 18 dones tampoc són gaires, eh?
1: Doncs els van col·locar sota el nas extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes que no es van posar desodorant durant almenys un mes.
3: Ah, sí, home! I només falta que hagin anat a córrer abans.
1: Les dones es veu doncs, que no sabien el que estaven olorant i algunes van dir que aquella olor semblava una mica alcohol, d'altres van dir que era perfum.
3: Sí, clar.
1: I n'hi va haver que van pensar que era el típic líquid per netejar el terra amb olor llimona.
2: Jo com lleixiu, no? Un rotllo similar.
1: Més o menys.
3: Per favor.
1: Doncs la prova va durar 6 hores i la majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar allò doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
0: Mira, la Núria està dient Team Laia, el nostre grup de WhatsApp, però fem una cosa. Atès que tenim més gent aquí al chat xerrant que no pas participantes en aquest estudi, digueu-nos si, almenys a la persona que esteu enamorats i enamorades, si realment la Laia diu que no, tu, Sergi, dius que tampoc. Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és que t'estic preguntant a la cara.
2: A veure, no... A veure, no m'hi he amorrat.
3: Quan acaba de fer esport.
2: No m'hi he amorrat.
3: No és el millor moment.
2: La meva dona sí que té una cosa, que és que no fa gaire olor dolenta. Sí, és això que... Això ho té.
3: Bueno, les dones en fem en general menys que els homes, això és així.
0: Vale, espero, no sé, no quedar-me sol. Jo alguna vegada amb una persona, que era, com ho diríem, algú que quedes per...
3: Sí,
0: un ligue,
3: sí, ja l'he entès.
0: Sí, quedàvem quan ens coordinàvem les hores del gimnàs i quedàvem després.
3: Sense dutxar-vos?
0: Clar.
3: Ah, quina
0: múnia! No, però llavors fèiem com el clímax del dia, saps?
3: Expressament. Per gustos, mira.
1: Mira, també m'he fixat a veure cada quan creieu que ens hem de dutxar.
2: Sí.
1: Doncs segons un estudi de la Universitat de Harvard, no és bo dutxar-se cada dia.
3: No, clar. I té un altre home també, això, no?
1: Segons els científics, ens hem de dutxar un màxim de 4 vegades a la setmana, és a dir, un dia sí, un dia no, perquè diuen que si cada dia ens rentem amb gel i xampú, doncs podríem alterar el nostre pH.
3: L'altra cosa és rentar el cap amb xampú. Puc estar d'acord, però...
1: Doncs el cos es veu que també.
3: I també depèn del que facis, potser, no? No cal dir que si et mous una mica, millor que et dutxis.
1: Els científics diuen que és bo tenir una capa de greix i un equilibri de bactèries bones, i de fet, si cada dia doncs, ens rentem amb sabó i ens esbandim amb aigua calenta, la nostra pell es ressecarà més ràpid, es podria irritar o ens podria picar, i llavors és quan podem tenir alguna reacció al·lèrgica. A més, el nostre sistema immunològic també necessita una mica de brutícia per poder crear anticossos que ens protegeixin.
2: És a dir, després de fregir unes croquetes, munto amb l'oli, o sigui, tot el cos, de manera que hi hagi com una pel·lícula de greix.
0: 100% net no és natural. No,
3: el que estem d'acord és que la línia vermella és la pudor. És a dir, mira, a mi, si no fas pudor, fes el que et sembli, saps què et vull dir? Jo, però sobretot no facis pudor.
1: T'acabes de fer esport.
3: Clar.
2: Jo et dic que aquesta regla la compleixen molts dels que venen amb mi en l'autobús de les 4 de la matinada. Com vinc, avui, que ho estava pensant, dic, avui és el tema de les olors. Doncs la farum que fotia a l'autobús de les 4 de la matinada. Com pot ser? Que no
3: que surts de casa.
2: Sí que és veritat que és un autobús que crec que fa l'últim dels trajectes d'anar i tornar, anar i tornar, i aleshores potser torna molta gent de treballar.
3: Vols dir que l'olor no és de la gent que és amb tu en aquell moment?
2: És una olor acumulada.
3: Ja, podria ser.
2: O una pudor acumulada, millor dit.
3: Sí, sí, no falla.
0: En fi, diverses clients, dones, totes elles, diuen segur que aquest estudi l'ha fet un home.
1: Clar, segurament.
0: La Míriam afegeix quin fàstic, això no s'ho creu ningú. I la Núria una altra vegada que diu a la meva feina, si no ens dutxem cada dia, no es podria aguantar. Mira, Laia, jo em dutxo cada dia, ok?
3: Ok.
0: Però no em diràs que després d'anar al gimnàs no tens més ganes d'esfollar.
3: No.
0: Perquè vas engrescat.
3: Al revés, quan t'acabes de dutxar i fas bona olor, aleshores potser sí.
0: Llavors et poses a llegir un llibre al costat de l'altra persona.
3: No.
2: Més a dir, en l'altre també se suga una mica a vegades, no?
3: Has de veure amb l'altre. Però a partir de bona olor, sempre.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És l'hora del compte. Fa escassos dies, Laia, me'n recordo que un dels nostres oients, responent a la pregunta del dia, ens enviava el seu àudio, com és obligació, i al final de tot, de l'àudio deia «I seguiu els Porkchop Boys!» I jo, sí, sí, sí. I ja no sé de què parla, però com que són molt raros, moltes vegades no hi entro. Però ara veig que el compte que avui ens porta són els Porkchop Boys, que jo m'imagino que és un grup de versions de Pet Shop Boys, però que ho canten fent...
1: No, no, no, no, en absolut. És un grup de música. Rural, mira, vols saber com sonen? Mira,
2: sisplau,
1: sonen així.
2: A veure com sonen. Com una brequeta que la mirada de la gent, la noia
0: de que està vigilant de ningú. Com altres grups, com humans.
1: Sí, canten com humans.
2: Com rock de garatge, rock de...
1: Exacte, rock de garatge, rock rural, rock agrícola. I no us l'he punxat perquè m'hagi especialment captivat la música, que està molt bé, però sí que trobo que és original el projecte que tenen entre mans, que és que han decidit fer una mena de gira, però ja veureu que no diuen pas que sigui una gira convencional, sinó que és una gira seguint els camins de la transhumància. I aleshores ells volen passar per molts pobles, en concret 10 pobles, recórrer 190 quilòmetres i fer concerts en directe allà on va per on passin. Què passa? Que estan fent una campanya de micromecenatge per poder finançar no només la gira, sinó també documentar-ho tot i fer-ne un documental, doncs, per portar la cultura als llocs on habitualment no hi és. I m'ha semblat molt bonic aquesta idea. Si voleu, sentim el mateix projecte quan ells mateixos ho expliquen.
2: Va.

0: ni gallos de mes, ni un paper ni un jack.
1: Pero mañana el descenso lo es.
2: Desde Plata Somnis.
3: Veieu, o sigui, ells sortiran d'Arbeca, la idea és arribar fins a Enviny, això és Andorra, pels camins de la transhumància, i aniran oferint concerts a cada etapa. I el que podeu fer ara, doncs, si voleu, és anar a començar a finançar-los, ells tenen una campanya de micromecenatge, i si no, doncs, senzillament, veure per quines parades passen i assistir als seus concerts, perquè jo crec que és això, un concert sense escenari, sense cartell previ, potser, perquè no sé si tenen previst passar exactament per les etapes abans de marxar, si sabran, si sabran exactament quines són, però que seran gent que estaran dormint al ras, que aniran amb els instruments a la motxilla, diguéssim, i que aniran fent aquesta ruta, i em sembla molt interessant.
4: Però
3: com a projecte.
4: Es tracta de finançar els seus concerts, no és que desitjar que et facin un concert per a tu.
3: No, finançar els seus concerts. De fet, jo he entrat a la pàgina del micromecenatge i t'expliquen exactament, per exemple, doncs, si financis el projecte, et diu, com sempre, a què pots aspirar, però, per exemple, pots aspirar a una làmina artística, a una tote bag, a un oli de Cooperativa Arbequina, perquè sabeu que són, doncs, de les Terres de Ponent, samarretes, diferents productes, però en tot cas és per poder apadrinar el que sobretot jo crec que és la gravació del documental que sortirà d'aquest projecte que anirà seguint els camins de la transhumància, perquè ja et dic, va molt més enllà dels concerts i de la música, això.
4: Molt bé. Gran projecte, el de Pork Shop Boys, que, per cert, el títol tampoc és que hagi variat gaire, perquè Pet Shop Boys és els nois de la botiga d'animals, Pork Shop Boys, els nois de la botiga de porcs, no?
5: Queixes dels oients, tema comarcal. Tant en Titi Villos com en Marc diuen els dos, en Vinyes, Andorra, és el Pallars Sobirí.
3: Ah, perdó.
5: I el Marc diu, quin crit tenim al costat de Sirt.
3: Perdó.
4: Vale,
3: Mira, veig que sí que pots aportar, si aportes 850 euros, que és una aportació que no seria la més habitual, sí que pots tenir un concert dels Pork Shop Boys a casa teva, eh? Ja.
5: En Roger diu que han passat per la Serra de Boumort perquè hi aniran coincidint amb la brama del cèrbol. Volen fer concert allí, espantar els animals.
3: Ostres, encara me'ls trobaré jo, perquè és on vaig veure cada any la brama, a Boumort.
5: Quin dia hi vas?
3: No tinc encara el dia.
5: Però més, el setembre, el gener...
3: La brama sempre és entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
5: No, però això és la tardor.
3: És que ells fan aquesta gira de tardor, eh?
6: Els experts. Temporada 14. Que rima amb Menja-t'ho un cagarro.

0: d'aquest instant històric.
1: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
2: La Jackie devia estar contenta, aquí.
0: Sí, bé, de fet, és el Happy Birthday que l'actriu Marilyn Monroe va dedicar-li al president John Fitzgerald Kennedy. Després podeu veure almenys el biòpic o la bibliografia al voltant del que va passar entre els Kennedy i aquesta actriu, però de moment, o avui, ens quedem en aquest moment, sí, històric, que tant s'ha viralitzat, podríem dir, a tota mena de suports a aquell instant que li cantava el feliç aniversari i que sí, que va comportar tota mena de rumors sobre una suposada relació entre els dos personatges. Digue-li relació, doncs digue-li també com se li hagués de dir. Posteriorment a aquest instant ha estat imitat moltíssimes vegades, com per exemple ho ha fet la nostra, la Carmen de Mairena.
3: Capibarri tuyo, maricón eres tú, el doble de mi cari.
0: No sé nada, coño.
3: Happy Berry, la puta soy yo.
0: I avui volem fer un recull de cançons utilitzades per celebrar aniversaris, perquè Laia m'has explicat, i també a mares del meu voltant, que hi ha una mena de pugna factual a l'hora de quan algú comença a cantar i un altre canta més fort per canviar la llengua o per tornar...
4: Sí, el tema de la llengua.
0: Jo, sí, digueu-me, oients, qui tingui fills, és a dir, tots, digueu-me que jo aquests instants els gaudeixo molt. Jo vaig on sigui a cridar i a fer com a desanivellar la...
4: Sí, sisplau, et cridarem.
0: I també hi ha versions que la gent es desbaralla, amb quina cantar o quina altra. Bé, igualment, en Sergi ens ha preparat avui un top 5 musical de cançons d'aniversari, totes acceptades per la Laia. Bé, ho veurem de seguida. Sí.
5: Totes en català, sí. Totes en català. Aquí no hi haurà, per exemple, el cumpleaños feliz de Parchís.
4: Home, no faltaria, ja.
5: Intentem canviar-la ja.
0: Encara es fa, eh?
5: Home,
4: no,
5: per...
4: sí?
0: Sí, a fetes infantils.
5: Home, i tant,
4: no.
5: Sí.
4: Jo no, home, jo
5: no. No, doncs seràs tu, perquè jo me la trobo no sé quants cops. En el número 5, un altre que me la trobo bastant, l'Anys i Anys del Super 3.
4: Fa llarga. També diré, super red flag a posar cançons enllaunades per celebrar l'aniversari. La festa, la cançó de per molts anys es canta. No cal posar-la.
0: Cantar-la, sí.
4: Bueno, s'ha de cantar, perquè després si no trobes amb coses com aquesta, se't fa llargot això i no hi ha com acabar.
0: Penseu que la Laia, en lloc d'òbviament punxar aniversari o feliç dels Parchís, ella canta T'estimo tant que jugarem al Catan.
5: Aquesta s'ha utilitzat fins a l'avorriment, eh? Té l'honor d'haver esdevingut la cançó per celebrar aniversaris més emprada en català ever. Va ser publicada l'any 1992 per primer cop i va ser escrita de manera conjunta per la creadora del Super 3, Anna Ribas, i el director Joan Sivina, amb la música de Joan Mas, que va confessar en The Rock que si TV3 no se l'hagués volgut fer tan seva, encara hagués estat més universal. Home, jo crec que és difícil
4: sí,
5: que sonés
4: molt,
5: més del que ha sonat, però bé, en fi. En el número 4, avui fa

0: alt i tot va voler demostrar que es podia felicitar els anys a ritme de rumba amb aquesta cançó publicada l'any 2005 que constava d'una lletra molt enganxosa, fàcil de recordar, que deia això: avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes fins a que hem vingut i et desitgem sort i salut.
1: És que va sonar molt, aquesta.
0: Moltíssim. En el número 3, una altra rumba, ara dels Charango.

0: anys per celebrar que encara seguim vius.
1: Sí, una, de les últimes,
0: una de les últimes cançons d'aniversari en català, de fet, apareixer perquè aquesta data del 2020 realment no és estranyar perquè l'any de la Covid, home, celebrar que seguim vius ja, ja era un fet
1: sí,
0: important.
1: Una mica sí.
0: En el número 2, els Strombers, que ens cantaven per molts anys.

0: cançó d'any 2015 que realment podien haver signat els Charango perquè anaven utilitzant metàfores de la mar i d'un vaixell com a 100.000 d'un viatge per la vida i que deien ara és el moment de fer un gran ball sí. i que torni a sortir el sol quan plogui i que les fades xiulin les teves cançons. Digues que no sembla que l'hagués fet a l'Olga Miquel aquesta cançó.
1: És que era de la mateixa escola, podríem dir.
0: Una
1: no?
0: mica
1: vull
0: sí.
1: dir que és això.
0: I en el número 1, aniversari dels Manel. Home.

0: només
1: no,
0: els
1: Manel... No, no, sencera, sencera, sencera.
0: Volien capgirar la celebració d'un aniversari per situar-nos en els desitjos d'algú que fa els anys, però centra el punt de vista en un narrador extern que vol capbussar-se en aquests desitjos convertint-se en un ésser diminut.
2: A través del llagrimal.
0: A través del llagrimal. La imaginació desbordant dels Manel per explicar-nos com de complexos poden ser els desitjos humans partint simplement d'una festa d'aniversari. Jo crec que la va ser mereixedora.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, absolutament, com a cançó per escoltar.
0: Ah, però això té una mica més,
1: sí,
0: o què?
1: Sisplau, sisplau, sisplau.

0: aniversari de Manel,
1: la podria sentir tot el dia.
0: Doncs bé, si algú és el seu aniversari, jo crec que l'hem felicitat.
1: Home, sí, avui sí,
0: secció. Felicitats a qui faci anys.
2: Si algú és el seu aniversari, que ens ho constati aquí al grup de WhatsApp amb el document que vulgui i et felicitarem en directe.
0: Exacte.

0: Aqua anuncien, per aquella gent que es pensava que ja no tiraven, Aqua anuncien definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
1: Sempre pleguen grups que ja em pensava que havien plegat ja abans.
0: Sí, també és veritat, en el tema de perspectiva, sí. Els Aqua ho han fet oficial fa unes hores en un comunicat, admeten que senten que ara és el moment de dir adeu i han agraït tot l'amor i suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests 30 anys. Doncs amb la seva música els diem adeu als Aqua i parlem, reprenem el tema del dia, les olors. Avui que parlem d'olors, de les que no podeu suportar i per què, mola perquè hi ha més debat del que em pensava, gent que no li agraden olors precioses com formatges, olives, peixos o cols, doncs heu de saber que està en marxa la Setmana de l'Olfacte. Això, Laia, existeix i organitza a Barcelona una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria que volen ser un referent internacional de la seva àrea.
1: Doncs sí, en què consisteix una setmana dedicada a l'olfacte? Doncs mira, és una mica un eufemisme, per parlar d'unes jornades pels professionals del sector de la perfumeria, tot i que també hi ha algunes activitats pel públic en general i, a més, la veritat és que tenen bona pinta. Un exemple són les visites per descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies, o també una sèrie de rutes que explicaran aquests dies com han evolucionat les fragàncies a Barcelona des de l'època romana.
2: Home,
1: perquè
2: a millor, segur.
1: Clar, segur,
2: millor.
1: És un tema, però que al llarg de la història, vull dir, que s'ha estudiat les olors que feien les ciutats, les olors, perquè tot és molt condicionat, et condiciona molt l'olor que faci allò com vius.
3: I ja sé que no és bona l'olor a contaminació dels cotxes, però t'imagina fa 100 anys l'olor de totes les caques dels cavalls que anaven residint amb els carrofonis.
1: Home, jo m'ho estimo més que el fum dels cotxes, Digues que potser fa 250 anys la gent llançava, no hi havia clavegram i per tant, no sé quin any exactament, però vull dir que la gent llançava totes les deixalles per la finestra directament.
0: En canvi, durant l'Imperi Romà sí que existia.
1: Sí, exacte, però depèn de l'època, no?
3: Si eren uns avançats del seu temps.
0: Sí, si aneu a Roma, jo he visitat la Cloaca Màxima.
3: Imagina't.
0: I després vaig anar a Nàpols a visitar la Nàpoli Soterrània i perquè m'encanta passar per clavegueres antigues.
1: Home, és que exacte, això segur que ha influït, la manera de drenar ha influït moltíssim en les olors. En tot cas, l'objectiu d'aquesta setmana que us dèiem de l'olfacte, doncs, és apropar l'univers del perfum a la societat en general. Si voleu, sentim la Patrícia Gisbert, que és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster, que és aquesta agrupació d'empreses que han muntat aquesta setmana.
4: Cada cultura reflexa una identitat també a través d'aquestes fragàncies, des de fragàncies delicades, moguet, florals, com pot ser, per exemple, a França, fins a fragàncies més intenses i especials com a Orient Mitjà. Cada cultura té una identitat pròpia que també s'associa a les fragàncies.
1: El sector del perfum, que potser no ho sabíeu, però a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben a més de 7.000 milions d'euros i superen sectors més tradicionalment coneguts per l'exportació com el vi, com el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
0: Les 8:17, Laia, encara cueja un tema que parlàvem ahir, que és el dels gols dels festivals. Ara que comença, si no ha començat ja amb l'Embassa de Sabadell, ha començat ja l'època de festivals. Ahir amb la Laura en parlàvem, que si ja no deixen retornar-lo i que tornin l'euro. Que si al capdavall cada any fan un disseny nou, per tant, fan gols nous, i si ves que no haguéssim triat enrere amb aquest tema dels gols i els gols dels festivals. De fet, mira, ahir la Magda ja havia marcat el programa feia estona i ella ens volia comentar i deia sobre els gols. Sempre recordo com va quedar, atenció, ara anem molt enrere, al Prat d'Escalarre, aquell estiu del Doctor Music Festival de l'any 1996. Estic segur que encara deuen trobar plàstics ara.
2: Segur sí, que sí.
0: Una mica com dient la Magda, aquesta oient veterana de festivals, que té el seu dubte de si hem anat endavant o enrere. També et tira, Sergi, que facis una efemèrdida un dia del Doctor Music Festival per la cançó de les 10.
2: Va,
0: però amb el tema dels gots, la Laia, òbviament, si no fos per això no seria aquí, sempre trobant solucions i rèpliques de tot, has trobat, no sé si és un poble o un festi, on deu el material amb el qual fan els gots i sobretot et pregunto, a on van a parar després?
1: Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no em puc atribuir el mèrit, en aquest cas és d'en Marc August Montanya, sabeu que és aquest oient que alhora...
0: És oient pastor.
1: És oient pastor, però sobretot ara és podcaster, ell té un podcast que podeu escoltar a Catalunya Ràdio, El Camí de Cabres, que us recomano moltíssim.
3: És pastor caster?
1: És pastor caster, és pastor caster. Doncs en Marc ens recomanava que fessin una ullada als gots que fan servir per les festes del Tura d'Olot, perquè ja fa, déu-n'hi-do, 4 anys anys, que l'Ajuntament d'Olot es va posar les piles, va detectar això que dèiem ahir, que aquest plàstic no acaba de ser del tot reutilitzable i, a més a més, és un plàstic dur, i van decidir canviar el material.
0: Les piles que es van posar són metafòriques, no? Perquè són molt poc biodegradables.
1: Totalment, totalment. I el que van fer és substituir el material del plàstic dels gots per arròs, eh? Van fer-les amb un material específic, que és aquest biodegradable, fet de pellofa d'arròs. I ja fa, des del 2022, que ho fan així, i els està sent un èxit. També fan el tema de mantenir una imatge cada any, que a més la fan, l'escullen entre diversos participants que proposen el seu disseny perquè hi hagi el dibuix en el got. Però,
0: llavors, es manté o no es manté?
1: El dibuix es manté.
0: Però llavors, què proposen cada any els dissenyadors del got?
1: No, perdona, el dibuix no es manté. El dibuix és cada any diferent.
0: Val.
1: Els gots duren 2 anys perquè són de pellofa d'arròs, és a dir, ja no és plàstic.
0: Però
1: és
0: que pots anar al festival i...
1: I pots anar i et retornen... Sí.
0: No, que si pots trobar-te gots de l'any anterior, perquè sembla que hi ha algun festival que els fa com vergonya.
1: Sí, però és que a més pots tornar-lo i et tornen l'euro, allò que també la Laura reclamava que no passava ja. Aquí et tornen l'euro i a més per mi el més interessant és que hem substituït el plàstic, que per molt que fos reutilitzable no deixava de ser plàstic, i aquí és pellofa d'arròs, vol dir que això és absolutament biodegradable, com si el vols canviar cada mes.
3: Bravo per la gent d'Olot. Molt bé.
0: Quan sona enguany a les festes d'altura?
3: Al setembre.
1: Sempre serà al setembre, amb les trobades.
3: Principis de setembre.
0: Gots de pellofa d'arròs, suposo que pot inspirar tota mena de festivals, oi?
1: Totalment.
5: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia,
6: ole, ole, ole, que el nano està guapo,
5: espardenya blanca al peu.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara parlem de Finlàndia, que pensava jo que era perfecta. Ah, és perquè és una cosa bona.
2: Sí, és un model a seguir.
1: Ens podem emmirallar en moltes coses educatives. Ja sabeu, a més, que el meu lloc preferit del món és la Biblioteca Nacional de Finlàndia. Però, a més, ara el que fan amb els nens petits, parlem d'educació, és tirar-los fang, molsa i plantes silvestres.
2: Una mica sí. Mireu, a tot Finlàndia, fins a 43 escoles bressol han rebut un total d'1 milió d'euros per reforestar patis i augmentar l'exposició dels infants a la biodiversitat microscòpica, és a dir, a bacteris i a fongs que viuen a la natura.
3: No, que s'infectaran.
2: Ah, mira, m'agrada molt que em diguis això, perquè justament la ciència acaba de provar el contrari. És una decisió que s'ha pres després que els científics hagin comprovat que la nostra salut està íntimament lligada al nostre entorn i a la salut ecològica del món que ens envolta. Ha de ser un entorn natural de veritat. És a dir, a més, els primers 1000 dies de vida d'un infant, quan el cervell i el cos estan, doncs, en un desenvolupament més ràpid, es consideren particularment importants perquè fa aquesta relació amb la biodiversitat. Els experts estableixen dues capes diferents de biodiversitat. En la capa exterior, que parla de l'aigua, de les plantes, dels animals, de la vida microbiana que viu al bosc, o també en un parc infantil, a qualsevol lloc, però també hi ha la capa interna de la biodiversitat, aquella que viu a dins, a sobre el cos humà, a l'intestí, a la pell, a les vies respiratòries. I l'estudi que han fet els finlandesos és han anat a diverses escoles bressol i han fet un experiment molt innovador. Han tret el terra de plàstic i l'han canviat per un terra molt ric en microbiodiversitat. L'han fet a base de plantes, de fusta morta, i han vist com tot això canviava la salut dels infants. Han analitzat com les millores de la biodiversitat afectaven la composició microbiana tant de la pell com de la saliva, com fins i tot de les femtes dels infants. Els han analitzat tot.
1: Molt fort,
2: però és que és molt fort, eh?
1: Mira, t'he posat de fons la cançó, ja deu saber, Laia, que Finlàndia va portar dissabte a Eurovisió. Van quedar setens.
2: Mira, hi ha coses que fan millor que cantar, doncs.
1: Amb 227 punts, eh?
2: Mira, veus? El que han fet és, amb aquest experiment, han agafat després mostres de sang dels infants per veure com estan les seves defenses immunitàries i com estan de malalties infeccioses. I tot això els han anat pautant, cada 3 mesos els han anat analitzant.
1: Defenses immunitàries es pot dir, no és una redundància?
2: Bueno, doncs potser sí, doncs els seus nivells d'immunitat, d'acord?
1: M'agrada més.
2: Sigui com sigui, 75 nens d'entre 3 i 5 anys de 10 llars d'infants urbanes, això és interessant perquè vol dir que són nanos que potser els hi falta justament aquest contacte amb la biodiversitat, doncs els van comparar amb escoles bressol renaturalitzades, aquestes que sí que els han canviat el terra, en lloc de ser d'asfalt o de sorra, sí, per aquesta terra, doncs, més biodegradable, podríem dir. Doncs un any més tard van descobrir que els nens que jugaven en escoles bressol verdes tenien menys bacteris dels que causen malalties, com ara l'estreptococ, o també tenien defenses més fortes. I la seva microbiota intestinal, doncs, també era més bona, tenien més cèl·lules a la sang que protegeixen del cos de les malalties autoimmunes. En conclusió, la recerca demostrava que la microbiodiversitat externa, els bacteris, els fongs, es transfereix al cos a través dels jocs, a través del joc amb fang, del joc amb bastons, a fer una cabana, etc.
3: No tenien més cucs i havien de comprar l'Omber?
2: No, no i no.
1: Et posa un exemple pràctic, la Marona, que ella és responsable dels seus fills, i diu que jo els deixo que segueixin la llei dels 5 segons. Saps quina llei és?
2: Sí, sí, tant, que si et cau l'entrepà de mortadeles, té 5 segons per recollir-lo.
1: Que són moltíssims per recollir-lo i menjar-te'l i que no passi res. Diu, els deixo que s'ho posin tota la boca. El petit, afegeix aquest oient, va llepar la barra del bus de Londres i està com un toro. Som uns pioners.
2: És que, a més, aquest estudi he llegit que ha obert les portes a nous estudis, per exemple, per parlar d'al·lèrgies, i això, Sergi, t'afecta. És a dir, els científics creuen que una de les raons per les quals ara tanta gent té al·lèrgies és perquè potser de petits no van estar exposats als microbis que es produeixen de manera natural.
3: Vaig ser un nen bombolla.
2: Un nen massa net.
3: Sí, sí. Clar, era massa net.
2: Avui que parlem de dutxar-se, a veure si ara l'estem tots dutxant massa.
3: Sí, escolta, jo recordo un capítol de The Office en el que en Dwight Schrute començava a estornudar, o demanava que li estornudessin al seu entrepà perquè d'aquesta manera tenia com...
2: Per fer anticossos d'aquells.
3: Anticossos de tot plegat.
1: El Dwight viu en una granja. Sí, aquest personatge, tu perquè no has vist The Office, però aquest és un personatge d'ascendència alemanya, d'avis o besavis, que segueix vivint a la mateixa granja on van arribar els primers immigrants alemanys de la seva família, i segueix vivint allà amb vaques i tal, i sap molt de troncs i de fulles.
2: Clar, veus? Segur que està immunitzadíssim.
1: Crec que seria el teu personatge preferit i tindria cert cruix amb en Dwight.
2: Busca'l.
1: És el típic personatge de ficció que la Laia s'enrotllaria amb ell.
2: Quina feinada que se'm gira.
3: Una parella una mica
2: estranya. Bueno, us ha agradat això?
3: Molt,
2: doncs a partir d'ara exposem els infants a tronquets i a bitxets.
1: Tireu-los fangs amb plantes.
3: Deixeu-los al bosc.
2: Vinga.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Va, que avui punxarem un grup que és possible que hagi aparegut en aquesta secció més d'una vegada. En aquests poc més de 3 anyets de Worse Than Ever, són de Calafell i han fet cançons, per exemple, com Birres. Els coneixes? Són els Wars. Han unit esforços amb els Catarres per fer-nos cançons com No és Miami. No és Miami, ni les Maldives. No, però no em direu que no s'enganxen les cançons dels Búhos.
2: Sí,
1: abans que ho fessin, els Tiets, els Búhos, també van col·laborar amb Juan Magán, al món de veritat.

0: ens centrarem en la col·laboració que va unir els Buhos amb la influencer sitgetana Mar Lucas. Una cançó d'ara fa un parell d'anys que guarda una lletra tan treballada com la següent. Diu, a cada story saps que hi tens el meu cor. Si de matinada escric, you know what is for. Ets el més fi que he trobat en aquest món. Mándame location de tu corazón.
1: Hosti.
0: I diu, today is the day, ens deixarem la pell. Clar, ho haig de dir fent lleisme, no? Perquè,
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: si no...
1: Lliga.
0: Today is the day, ens deixarem la pell. DJ, dale al play, ok. Què et sembla?
1: No, per enterrar-ho, això.
0: Doncs, amb això, crec que no cal dir res més. Aquesta és la Worst Ever d'avui. Today is the day. Bàsicament, punxem la cançó i la fluïm. Va.

dia de 6 a 10 del matí. AICAT. Els experts. Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plusultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització

0: condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. L'aturada s'enmarca en una nova aturada també dels metges a l'Estat. Dels esports, el Barça femení encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, Tia, tria la llibreria, que busca combatre fins a una 20ª de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, amb força tranquil·litat en tota la xarxa viària catalana. Fa una estona teníem una avaria a l'altura de la Jonquera, la AP7, que tallava la sortida número 6 en sentit sud. Tot just fa uns instants ja s'ha solucionat i s'ha reobert aquesta circulació. De moment, a hores d'ara, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Al vessant Besòs, al nus de la Trinitat, ara mateix ja circula molta intensitat a la B20, al tram de Santa Coloma de Gramenet. També arriben retencions per la C33 des de Montcada i Reixac, o la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès. També, sobretot amb intensitat, és el tram de Ripollet. Tot plegat, doncs, deixa de retruc moltes retencions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també ja es forma densitat de vehicles de la AP7 al punt de Barberà del Vallès en direcció a Tarragona, i també tenim ja 1,5 km de lentitud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb retencions a la zona del Papiol per l'enllaç entre la AP7 i la B23 en direcció a Barcelona fins a Sant Just d'Esvern. També tenim retencions intermitents a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà. En sentit nord també tenim 2 km de lentitud a la C32 des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: I la previsió del temps ens l'acosta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, tenim per endavant un dimecres que ha de ser de temps força tranquil a la majoria de comarques. Sí que el matí desperta amb aquesta humitat i aquests núvols baixos o boires directament, que s'estan a hores d'ara endinsant a molts indrets de les comarques de Tarragona i també cap a la Catalunya central o les fondalades de Girona. A la resta del país hi ha el matí més obert, una mica menys fresquet que ahir, i aquesta pujada de temperatura ja serà molt més palesa al llarg d'aquesta tarda. De fet, ja estarem fregant els 30 graus cap a les comarques de Ponent. Aquesta tarda, novament, amb algun ruixadet, però ja molt local, a cavall de l'interior de l'Alt Empordà, el Ripollès o la Garrotxa. Gran part de Catalunya avui tindrà sol o simplement aquests núvols prims. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Ramon Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de...

0: la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el Govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
1: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
2: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
0: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
3: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern, si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
4: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
3: Pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
5: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
7: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
5: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
8: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
5: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
3: La flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells.
9: Al top! Al top! Al top!
3: Les bales han arribat a impactar a les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que continuaven navegant ahir, després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restants. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 dels activistes han començat una vaga de fam com a senyal de protesta. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
9: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
10: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
9: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles-instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
3: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
11: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
3: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Terradelles, quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat una ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar aleshores en llibertat i posteriorment la va matar. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, lamentava els fets.
12: S'estan dient moltes coses a xarxes, s'estan publicant vídeos que crec que no responen a el que hauria de ser la humanitat de la qual alguns fan gala. El jutge us donarà més informació, deixem treballar el jutge, deixem i ells, bueno, quan correspongui, ara no perquè hi ha secret de sumari.
3: El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
13: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: Els metges del sistema sanitari públic estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui, a les 8 del matí, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. El govern ha declarat, mentrestant, d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta, a Girona. El Consell Executiu podrà accelerar així els tràmits necessaris per a construir-los i garantir que es compleixin els calendaris. Els futurs campus del Clínic i el Trueta transformaran les ciutats que els acolliran, Barcelona, Girona i Salt. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
14: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
15: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
14: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
3: El El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fan amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. El Joventut recupera aquesta nit el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB a la pista del Tenerife. Un triomf verd i negre certificaria el bitllet per als quarts de final i asseguraria la sisena posició. Ens amplia la informació des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
16: El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta al Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits de l'ACB, contra el Múrcia, el Morabanc Andorra, el Gran Canària i el Barça. Però, sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League, on van ser escombrats a semifinals per Rytas Vilnius. La baixa de Tomic obligarà a donar un pas més a Simon Birgander i a Michael Rusic per defensar Shermadini i Frank Guerra.
17: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
16: Els verdinegres encara tenen 3 partits més pendents. Diumenge a la tarda rebrà el Burgos, un equip que està jugant al descens. Dimarts vinent rebrà l'Unicaja a Badalona en el partit ajornat pels problemes del videomarcador. I acabarà la Lliga regular a Girona, inicialment el divendres 29 de maig.
3: També en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. S'enfrontarà al combinat de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa. L'últim rival de la selecció va ser l'Argentina el 2023, en un duel en què els catalans van caure per només 6 punts de diferència. El Vila-sana ha aparcat ja la victòria a la Copa de la Reina per centrar-se en la Lliga, un trofeu que es resisteix a les del Pla d'Urgell i que enguany no volen que se'ls escapi. Com a primeres de la Lliga regular, disputaran les semifinals davant del Palau. És una informació de Lleida Televisió d'Eva Cortijo.
18: La festa del Vila-sana per la consecució de la Copa de la Reina ha estat mesurada. De moment no es volen excessos perquè l'equip pensa ja en un altre dels títols que se li resisteixen, la Lliga. Diumenge comença l'assalt al títol contra el Palau de Plegamans. Tots els pensaments ara estan en això.
19: Ara, evidentment, només pensem en el partit de diumenge, no pensem més enllà. Hem d'aconseguir el primer punt del play-off, guanyar el Palau, un rival que és complicat, no ens hem de confondre. I hem de donar-ho tot per intentar aconseguir el primer partit.
18: Els dos partits de Lliga contra el Palau de Plegamans han acabat amb victòria lleidatana per 5-0 i 3-4. El segon partit d'aquest play-off es jugarà a Palau el dissabte 30 de maig, a partir de la 1. Com que és l'eliminatòria al millor de 3, si fes falta un tercer partit, seria dimarts 2 a Vila-sana. Encara amb horari per determinar.
3: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant d'Evita Music i Alicia Towers. La victòria de la ciclista d'Esplugues de Llobregat arriba després d'haver guanyat la Vuelta a Espanya i l'Amstel Gold Race. Cinc minuts i arribarem a 8:15. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
20: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
21: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè
1: creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
20: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
3: Aquest dilluns s'han lliurat els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell. Entre els guardonats, el comunicador Justo Molinero, la directora de l'Ara, Esther Vera, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1, i un premi que ens toca de prop, la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, que mostra històries reals d'hospitals catalans sense veu en off i amb accés a moments molt íntims i delicats. El reconeixement destaca la capacitat del format per humanitzar la sanitat pública i apropar-la als espectadors, tal com explica un dels seus realitzadors, David Figueroa.
21: Hospital de Proximitat és una docusèrie que parla d'emocions. Llavors volíem deixar que les emocions parlessin per si soles i donar-los la veu, perquè donar-los la veu a aquests pacients o personal sanitari d'explicar-ho tal i com és, de documentar la realitat. Aquesta potser crec que és la clau, no?, de l'èxit.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
24: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
25: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
26: gràcies i fins la propera.
27: Moltes gràcies.
28: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
23: Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà.
28: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
23: I el programa Les 6 de Ravensbrück, de Moon FM.
28: Premis Ràdio Associació.
23: El dijous 21, a 11:15 de la nit, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
29: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. Les situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
30: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 20 de maig. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT, i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema públic sanitari per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. En uns minuts parlarem sobre aquestes reivindicacions amb Xavier Lleonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, el Barça encara la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, destaquem que el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment, parlem ja de retencions habituals als voltants de Barcelona. El nus de la Trinitat, intensitat de Santa Coloma de Gramenet per la C58 des de Ripollet a la o per la C33. El Vallès, densitat a l'AP7 a Barberà, direcció Tarragona a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui en sentit sud. I des del Llobregat, retencions des del Papió i Pallejà per la B23 i per la 2, també en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada tranquil·la a la majoria de les comarques, només quatre boires i núvols baixos a Tarragona, a la Catalunya central i a les fondalades de Girona, que enterboleixen el cel. La pujada de temperatures, això sí, s'anirà accentuant al llarg del dia, arribant als 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a la tarda, però, pot caure algun ruixat molt local, això sí, a l'interior de l'Alt Empordà, al Ripollès o també a la Garrotxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
3: S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
4: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
5: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
3: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
6: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista que defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a quatre delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plusultra sigui irregular. Elma Saiz.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Educació proposarà la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
11: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
12: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
11: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la crítica, també fa la crítica a la CGT que la titlla d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat, després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui, qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadors de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí, per tant, d'aquí aproximadament un quart d'hora, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8, i està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. L'aturada s'emmarca en una nova vaga dels metges a l'Estat. En plena negociació pressupostària arriba aquesta vaga i en un moment en què un altre servei essencial, el de l'educació, també està mobilitzat, com us estem explicant fa dies. Avui, doncs, preguntem al secretari general de Metges de Catalunya, en Xavier Lleonart, si confien en l'obertura ben aviat de negociacions i fins on estan disposats a arribar si aquestes negociacions no arriben. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Ho explicàvem suara, avui és l'onzena vaga des d'octubre i, segons apunteu, en tot aquest temps, Salut no ha fet ni un sol gest real de negociació. A què atribuïu aquest immobilisme? Per què creieu que la Conselleria no ha mogut ni una coma en 7 mesos de conflicte?
9: Bé, crec que queda bastant evident que la Conselleria a hores d'ara, de fet el govern a hores d'ara, està més pendent de signar grans acords que inclouen obres faraòniques que potser no veurem ni vostè ni jo, i que o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant fer que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics que va costa avall i sense frens.
1: La possibilitat de tenir uns pressupostos aviat pot obrir ara la porta a una nova negociació? Penseu que Salut tindrà realment marge per resoldre part de les vostres reivindicacions?
9: A mi no em consta que en aquest acord que sembla ser que s'ha signat amb Esquerra Republicana hi hagi cap partida per això. Per tant, no som optimistes en aquest sentit. I sí, el que hem de dir és que precisament avui el que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. I bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Acabo ja, senyor Lleonart. A les 11 del matí us concentreu a la plaça Sant Jaume en plena setmana, com dèiem, de mobilització també a l'Estat. Després d'11 vagues i 0 avenços, penseu escalar més en el conflicte? On esteu disposats a arribar i de quina manera, en tot cas?
9: Bé, de fet ja ho hem fet, ja hem escalat en el conflicte. De fet hem anunciat proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients. I per fer-ho, el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estigui que no estiguin obligats per contracte o per llei. És a dir, que els metges i metgesses, els facultatius i facultatives, estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc, etc, etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats. De fet, ja tenim una primera resposta positiva, que és que la major part del col·lectiu d'anestèsia, d'anestesistes de l'Hospital de Bellvitge, ha baixat els braços i ha manifestat públicament que deixarà de fer tota aquesta activitat. Segurament és el primer de tot un seguit de renúncies en aquest sentit. Veurem què fa el govern quan vegi que les llistes d'espera se li acumulen d'una forma absolutament infumable.
1: Doncs ho veurem. Xavier Lleonart, gràcies. Bon dia.
9: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. Ens posen antecedents en Marc Pijuan.
13: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
14: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de 2 rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
15: Serà la primera vegada que en una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
14: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
15: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
14: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
15: Tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la conca, en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim en el riu avui no sigui la que teníem anys enrere. No? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
14: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. Pere Romeu veu el vestidor preparat per superar el repte.
16: crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: El Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el mantindrà 2 mesos de baixa. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
17: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
1: I Marc Ballester seguirà la banqueta del Badalona Women una temporada més. El tècnic, que va substituir Anna Junyent al novembre, ha signat la renovació amb el club badaloní. Des de la seva arribada, l'equip ha completat la millor temporada fins ara. Ocupa la desena posició a la classificació de la Lliga F quan falten 2 jornades perquè finalitzi el campionat i ha arribat fins a les semifinals a la Copa. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries. Ens apropa la informació el David Navarro.
18: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
19: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
18: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
1: Un centenar d'actes formaran part de la programació de les Santes del 2026. El cartell musical l'encapçalen els mataronins de Tallets i destaquen altres noms com els de Bet, Boom Boom Fighters o Every Night. L'Ajuntament també aposta pels espectacles de foc, tot i que para atenció a l'impacte acústic després de rebre queixes de veïns els darrers anys. Per aquest motiu, els actes acabaran com a molt tard a les 3 de la matinada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Sintonitzes Ona Bitlles.
4: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina

0: de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tapella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els cinc pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots cinc.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els tres pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força i un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me si podeu!
0: El nen va anar, un rere l'altre, agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir dues filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: va acostar el llitet de la malalta a la finestra perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
6: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
7: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
7: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
8: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
9: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
10: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
9: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
10: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
9: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net el cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat. Has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit. Però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va prendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: ha fet un bon arruixó, va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius?
0: Sí?
5: Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: Exacte,
5: molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: veiem publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hoquei patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín. És editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics?
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui com a mínim tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Benvinguts al nostre racó d'històries i contes.
1: Benvinguts a la...
2: L'Ara del Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga, l'hora del conte ja sabeu que la podeu escoltar a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment... Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit a la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.
0: Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arregolia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la seva mare i s'adormia amb un sospir molt, molt suau.
1: És un conte molt tendre, ple d'amor, Lluís. Comencem a explicar el conte?
0: Doncs sí, comencem perquè és molt maco.
1: Molt bé.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit, aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol, semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt i molt remota.
0: Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.

Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàl·lida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàl·lida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mérida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles i el xiulet del vent evoca el cant de Caribai.

0: Ja portem dos contes. Anem pel tercer, Mercè?
1: I tant, Lluís. I us explicarem un conte tradicional dels meravellosos germans Grimm que es titula El llop i les set cabretes.
0: La mare de les cabretes les avisa que no obrin a ningú mentre ella va a comprar. Això és el que teniu de fer tots, eh?
1: Exacte. Mm,
0: un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
1: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
0: Ai, ai, ai, i el llop què fa, Mercè?
1: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem per tots els nens i nenes de l'hora del conte. Home, una mica de paciència.
0: Vale, vale, doncs va. Vinga, va, no perdem, no perdem més temps. Vinga, anem-hi, anem-hi.
2: Vivia en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia set bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castrany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
3: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya, que bé sabeu qui viu al llop.
4: Sí, sí, mama, no et preocupis,
2: deien les set alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
3: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
2: Bele, la filla gran, va preguntar:
5: ai, mama, quina por! Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
3: És cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa, però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
2: Mama Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les set cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
6: obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare!
2: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Bele, com que era la més gran, va dir amb decisió:
5: no, no, no t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.
2: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les set cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
6: estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir-li la veu.
0: Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.
2: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
7: obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.
2: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. era veritat o no, es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
5: «Mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures».
2: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
5: «No t'obrirem, malvat, que ets el llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra».
2: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
6: «Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei».
2: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat de farina a les potes, que van quedar més blanques que un llençol. El llop va tornar de nou a casa de les cabretes i va dir amb veu suau:
7: «Filletes meves, sóc la vostra estimada mareta, que ja està de tornada. Obriu-me de seguida».
5: «Abans ensenya'm les teves potes o no t'obrirem».
2: El llop, molt satisfet, va treure les potes pel forat de la porta, tot dient:
7: «Quina alegria em dona que sigueu tan previngudes. Mireu les meves potetes».
2: Eren tan blanques i suaus les potes del llop que les cabretes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobresalt! Pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop! Plenes de terror, una es ficà al de sota de la taula, l'altra dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulú, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulú es salvà. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, mama cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començà a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulú va reconèixer la veu de la mare i va dir:
5: «Mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat».
2: Mama cabra va treure Bulú del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra mama cabra! Però mama cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulú, a l'encalç del criminal. No tardaren gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
3: «Mira, Bulú, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Ves corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina».
2: Quan Bulú va portar-li el ganivet, mama cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
3: «Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida».
2: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a mama cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan mama cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
6: «Ai, quina set que tinc!»,
2: va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per beure, però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no han sortit mai més.
1: Tornem a les nostres paraules oblidades. I em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. Parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya, deien un senyor. Una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrullar. Amb això aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
0: Ah, esclar.
1: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
0: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i als horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots els casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció les persones grans. És molt maco,
1: sí,
0: això.
1: I tant.
0: Molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
1: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
0: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la al dia a dia. Què et sembla si ara ens anem a la nostra biblioteca i busquem un llibre per recomanar a tots els nens i nenes que ens escolten?
1: Doncs perfecte, anem a la biblioteca de l'Hora del Conte.

0: Ja hem arribat, ja hi som a la biblioteca. Encara sento aquella bonica sensació de la Diada de Sant Jordi. I és que per a mi és un dia únic. M'encanta. Però bé, ara ens toca recomanar un conte i aquest que porto avui justament el vaig descobrir en una de les parades d'un poblet meravellós com és Calonge. És la primera booktown de Catalunya. Podríem dir que és un poble dedicat als llibres. Té uns 11.000 habitants i ja té, Lluís, 7 llibreries.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i la cosa va en augment. Per cert, el conte que recomano és Els records del mussol. Per resumir-lo en una frase, et diria que hi ha records que no es desen al cap, sinó al cor de qui ens estima. I ara, ens diràs alguna cosa més, oi, Lluís?
2: I tant, mira, és una història amb molta llum i profundament tendra sobre la memòria, la identitat i la força dels vincles. Aquest conte ens parla del pas del temps, de la cura mútua i de com les persones que ens envolten poden conservar els nostres records quan nosaltres no podem. El mussol sempre va tenir cura dels altres. El savi conseller, l'amic pacient, el que trobava les paraules justes fins que un dia va començar a oblidar. Quan els seus records comencen a fallar, els seus amics fan quelcom extraordinari en lloc de deixar que es perdin les històries compartides. Les comencen a escriure.
0: Sí. És un llibre delicat i necessari que convida a conversar sobre l'oblit, l'empatia i l'amor que perdura. Per tot això, recomanem aquest conte, Els records del mussol, de Patrícia Casasola, amb unes magnífiques il·lustracions de la Sara Sánchez i editat per Triqueta Verde i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys. Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé, ai, hem de marxar. I és que explicant contes amb tots els amics de l'hora del conte, el temps ens passa molt ràpid.
2: Doncs sí. Sí que és veritat, massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
0: Doncs vinga, marxem, però, ep, tornarem la propera setmana, carregats de nous contes, i us diem adéu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside.

0: Cocos, avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange, el seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. ¿Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir Mort Agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de Mort Agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu. Com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema. Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes, la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en som més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort. Amb el cor de crom brillant. I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom. Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Solsterbo del 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: junto a ti.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: "Ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros."
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: "A les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo, se celebrará un lucido baile de noche." Doncs tens raó, Enric. El programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
2: M'estaria contigo.
1: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: "De lo que pudo haber sido y no fue." I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: "En què treballes i amb què t'hagués agradat treballar?" El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haver sido i no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, el teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta, Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo, als Traffic, però jo crec que la versió del Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari, de Jim Capaldi, m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari, Eva.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, el gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
3: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies, El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Afrodita, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que per cert es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015 als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat.

Saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos, i a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD, digue'm-ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junquer, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Vines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar.
1: Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo.
0: Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
2: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
3: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título, al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu: mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí, aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa, Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junque diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crisis, What Crisis, diu només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives, no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, eh? Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest, pràcticament, entre nosaltres, va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners.

La Dead Is Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí amb un dels primers, de 1970...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christy, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després de lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre a Ràdio Espanya, si no m'equivoco.
1: Sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
1: I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no, llavors?
1: El galant del moment, ja ho crec, que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no?, a causa d'un accident.
1: Sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe a la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que anava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la,
1: oi? I tant, ja ho crec que sí. És fantàstic. És com un regal.
0: Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
1: Sí, també, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort,
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
0: Ah,
1: ho faria,
0: sí?
1: Una mica més bé.
0: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
1: sí,
0: ara encara ho milloraria,
1: quan
0: això, no?
1: Quan les primeres coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys
1: que,
0: curiosa?
1: Que jo ara no sé que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques, jo què sé. Edith Piaf, Piaf, per exemple. La Vian Gos, per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses,
1: tant,
0: dels teus inicis,
1: que, sí,
0: que tu
1: sí.
0: Vas començar, que eres una criatura.
1: Una cria, anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt. I he estat
0: molt
1: feliç.
0: T'has pogut dedicar tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que
0: bueno,
1: està bé.
0: Ja és fantàstic.
1: Fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
1: Moltes felicitats pel teu programa.
0: Escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vie en Rose ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vie en Rose. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia aquella?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir... I quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molt especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la d'Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de l'Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí. A l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
1: Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot. Jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

pell de gallina, cocodrulos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: I marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Escoltes Ona Vitlla 107 FM.
1: Benvinguts a Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua. Avui us parlarem d'història i cultura xineses.

0: Avui parlarem d'història i cultura xineses amb el doctor Manel Oller, professor titular d'Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra. És llicenciat en Filologia Catalana per la UB i màster i doctorat en Història per la Universitat Pompeu Fabra. Ha fet estades de recerca a Taiwan i a ciutats com Nanjing i Beijing. Doctor Oller, benvingut a Cites de Ciències.
1: Oh, encantat.
0: Un plaer que ens acompanyi al programa d'avui. Moltes gràcies. Com dèiem a l'inici del programa, avui amb el doctor Oller parlarem d'història i cultura xineses. Doctor Oller, per començar, com explicaria i què s'entén per arts dels lletrats en la tradició xinesa?
1: Sí, les arts dels lletrats són... D'entrada, els lletrats són el que a vegades coneixíem més tradicionalment com els mandarins, que això era el portuguès mandarins, els que manaven, i eren aquells que arribaven al poder perquè aprovaven els exàmens imperials, perquè sabien llegir i escriure, i en xinès no és tan obvi, perquè és una llengua, una escriptura que demana esforç, i eren els que dominaven també la tradició filosòfica, etc. La Xina té aquesta característica de que els que reprodueixen el poder són els literats, són els que saben de lletra, etc., i per tant eren els buròcrates. Però a mesura que van avançar els segles, això va començar doncs, més o menys a la nostra època romana, van començar a agafar també una dimensió, podríem dir, estètica, és a dir, sabien de la cal·ligrafia, l'escriptura, el pinzell, llavors van començar a generar una elit que no només diguem, dominava aquestes arts per examinar-se i aprovar els exàmens i manar, sinó també per fer pràctiques diguem, culturals, artístiques, literàries. Llavors les arts del pinzell dels lletrats són això, la cal·ligrafia, la pintura, la poesia, i també dominant la música, diguem-ne, tocar algun instrument. Aquest mostrar-se destres en aquestes arts era allò que els distingia.
0: I quines característiques comparteixen totes aquestes manifestacions artístiques de poesia, pintura, el pensament d'aquests lletrats en concret?
1: Sí, és unes formes artístiques que no busquen tant... podríem dir, fer coses boniques, decoratives, o sinó que a través d'aquestes arts, especialment la poesia, la pintura i sí, també la cal·ligrafia, mostrar els tenen, per dir, podríem dir que tenen també una dimensió espiritual o sapiencial, perquè són unes maneres d'explorar quins són els dinamismes de la natura, quines són les lògiques que mouen els canvis que hi ha. I, per tant, hi ha la manera d'entendre el món, que barregen la tradició confuciana, la tradició taoïsta i budista,

0: tingut com una forma d'autoperfecció, d'automillorament. Això també, en si mateix, el confucianisme que diu a través de la pràctica cultural i de la pràctica moral et pots fer millor persona, però també amb la dimensió estètica més aviat xinesa, perdó, taoista, de que creant una cosmogonia, un encontre entre aquests contraris que flueixen, etc., pots entendre millor i experimentar l'harmonia i contagiar-la als que ho veuen, als que senten, als que ho llegeixen.
1: Va haver-hi evolució al llarg dels segles o al llarg dels anys d'aquesta praxis?
0: Sí, perquè una de les coses que a vegades, quan ens ho hem mirat històricament els europeus a la Xina, hem tendit a fer és a veure com un lloc immòbil i tancat. Llavors, clar, com tenen un sistema imperial que 2.000 anys sembla, que sempre estan fent el mateix, durant 2.000 anys, repetint-se a si mateix, però té una transformació històrica. Diguem-ne que això es va formant, sobretot el gruix del que és la poesia clàssica xinesa, la cal·ligrafia, la pintura, entre els segles 7 i 14 és el seu moment d'esplendor, abans hi havia coses i després seguirà fent, però el moment d'eclosió és el que coneixem com la dinastia Tang, sobretot per la poesia, i la dinastia Song, que és més entre el 10 i el 14, per la pintura. Són els moments d'esplendor, després les dinasties següents seguiran fent, i també hi ha evolucions, hi ha canvis, transformacions, però diguem-ne que no és una cosa que sempre sigui igual a si mateixa. Per exemple, podríem dir el currículum de les elites a l'època Han, que és cap al principi del nostre era, a l'època romana, havien de saber tirar l'arc, havien de saber conduir quàdrigues, sí que també havien de saber, per exemple, fer servir l'àbac i calcular, i també el pinzell, però encara hi havia aquestes pràctiques més que venien del món, podríem dir, més guerrer, aristocràtic. En canvi, ja a la dinastia Tang o Song, les arts del lletrat i, en general, allò que domina una persona culta de ser pintar, escriure poesia, fer cal·ligrafia, tocar el xin, que és una mena de cítara, i també jugar als escacs xinesos, al wei qi. Diem escacs xinesos, és un joc de taula que coneixem més a nosaltres com a go, pel nom japonès. I són les coses una mica que distingien aquesta elit culta, però això va canviant. Clar, després, per exemple, a partir dels segles 12-13 comença a aparèixer la narrativa breu, escrita, el conte, després la novel·la, o sigui, en la literatura van apareixent altres coses, perquè també van apareixent lletrats més, diguem-ne, on aquesta dimensió estètica agafa altres volades, perquè hi ha un moment que comença a haver més lletrats que càrrecs per cobrir. Per tant, gent que llavors es dediquen a fer de preceptors o llavors a fer altres coses. I també comença a haver els que han suspès els exàmens, els que queden fora del sistema i són més antisistema. I això va generant també que, per exemple, que la literatura apareguin tot de veus que ja no són tan ortodoxes. Perquè la literatura xinesa, com és la que reproduïa el poder, el discurs central és molt oda en aquesta nova arc, en aquest arc que inaugurem, i és una cosa molt moral i retòrica. Però, clar, de seguida comencen a aparèixer veus més singulars, més diferents.
1: Dissidents, potser, fins i tot?
0: Sí, dissidents també, sí, perquè sobretot, per exemple, en la novel·la del segle XVI, XVII, XVIII, apareixen novel·les eròtiques o novel·les crítiques, com Els mandarins, el Ruling Weishi, que és una novel·la que parla d'això, d'uns boscos nostres mandarins que estan una mica fora del sistema. És a dir, comencen a aparèixer o novel·les com El viatge a l'Oest, que és l'aventura d'un monjo que va a l'Índia a buscar els sutres i, per tant, el budisme, que sempre és una cosa una mica perifèrica a l'ortodoxia xinesa, és central. És a dir, que es va diversificant els gèneres, els usos, les maneres de fer i també la dimensió en què veuen la pròpia tradició.
1: Aquesta aproximació occidental que em comentava ara que ha fet potser que veiéssim sempre aquestes manifestacions artístiques i culturals com molt fixes i molt estàtiques, és un prejudici i és un prejudici que s'ha anat trencant a mesura que s'ha anat investigant? O...
0: Sí, de fet és una cosa que es va autor... Les meves recerques són unes coses que he anat també investigant, sobretot a l'època del segle XVI i XVII, el que vaig escriure un llibre que es deia La invenció de Xina, perquè, diguem-ne, històricament hem tendit a projectar-hi el que volíem veure i, clar, la Xina és tan gran, és tot un continent, per dir-ho així, i ens queda tan lluny que a vegades perquè fem la part pel tot o perquè veiem el que ens interessa o no veiem el que no ens interessa o fem gran una cosa o l'altra, això ha fet que històricament anéssim passant de la sinofília a la sinofòbia. És a dir, hi ha èpoques que la Xina és fantàstica i ho tenen tot, altres que la Xina és un lloc tancat i supersticiós i no sé què. Això per una banda. I després hi havia aquesta, també una cosa que ja ve del,

0: segles XVII, XVIII, i el mateix els il·lustrats, etc., que tendien, han tendit a veure la Xina com un lloc molt marcat per les seves, diguem-ne, les seves característiques culturals, com tenen un ADN que els impulsa a fer les coses perquè són confucians, perquè tenen un estil de pensament determinat, i a veure'ls només en funció d'això, com si fos, per exemple, el mateix Hegel deia, la Xina no té història, té una cultura, una civilització. És a dir, no té, fins i tot en Marx, els sistemes de producció, hi havia l'esclavista, el capitalisme, que hi ha el sistema de producció asiàtic, que és un sistema de producció que es caracteritza perquè no hi ha lluita de classes, no hi ha transformació històrica, perquè està esclafat per la burocràcia, etc. Llavors, aquesta idea que és un lloc immòbil, un lloc sense atenció, on el que hi ha és Confuci, els valors, la tradició. I clar, és com si els xinesos ens miressin nosaltres i diguessin, és que ho fan tot perquè són cristians, o, bueno, sí, fins a un cert punt, diguem-ne, però no és el que marca tot. No? Llavors sí que és cert que hem tendit i també, en general, hi ha hagut poc coneixement directe, llavors moltes vegades les poques coses que ens arriben els convertien en el... És com qui viatja a la Xina una setmana i viatja per Shanghai i veu tot de gratacels i ciutats fantàstiques. La Xina és un lloc superric, superdesenvolupat, però clar, no, si no has sortit d'aquesta ciutat has vist el punta de l'iceberg, llavors no pots... Això ja és, i està molt bé disfrutar, etc. Però no pots tenir una visió o pretendre que això dona una visió conjunt del que és la Xina, perquè és que és com si viatgessis per Europa, viatgessis només Londres, París i em sembla que oh, les ciutats, Europa és un lloc clar, que després hi ha moltes altres coses.
1: Uh-huh. I aquesta manera, aquesta mirada occidental sobre la Xina ha arribat fins avui en dia, la manera com llegim o com interpretem la cultura xinesa actualment?
0: Sí, sí, sí. Això també és, per exemple, això del pas de la sinofília i la sinofòbia va canviant a èpoques quan la Xina, als anys 80-90, estava obrint-se al món i hi havia rebent molta inversió estrangera. Llavors tot era fantàstic. Els xinesos eren, en certs discursos, allò, eren molt savis i sabien agafar de l'Occident el que volien i tal, tal, tal. Però el que han crescut molt és que parteixen un poder fort i llavors són amenaçants i, cuidado, la Xina és torna a ser el peligro amarillo, diguem-ne això. Sí. Anem passant d'una a l'altra, però té més a veure amb les nostres situacions que no, evidentment. I això pel que fa al discurs. I luego, després, clar, hi ha aquesta... Sí, hi ha una certa, a vegades, posicionament en blanc i negre, no? Perquè ni és tot tan fantàstic, perquè també hi ha gent que diu la Xina sí que ho sap fer bé, serà una superpotència perquè són molt llestos i tal, tal, tal. Llavors... Això és parcialment, però també té ombra. Sí, ens costa una mica de no mirar-ho. Clar, això t'han dit moltes vegades aquí. Quan ens mirem al món exterior, mirem com si estiguéssim veient un partit de futbol des de la grada i diguéssim, estic a favor d'aquests, estic en contra d'aquests.
1: I sense grisos.
0: Sense grisos o sense pensar-hi gaire, sinó tot posicionant-se molt emocionalment i en funció dels nostres interessos, sense veure que, bueno, pots estar a favor, pots entendre que aquest té raó i tal, però també té coses, i etc.
1: Tornant als lletrats, doctor Oller, quina funció tenia la poesia dins de la seva vida quotidiana i intel·lectual? Era més una expressió personal? Era una forma de meditació? Era un instrument social? Què era exactament la poesia?
0: Sí, la poesia, diguem-ne, que tenia... Per una banda, tot sovint era o si hi havia un recitatiu o un cantat, és una cosa que té a veure amb la veu i per tant, per exemple, algunes dinasties, la dinastia Song, fins i tot els poemes eren en realitat cançons, eren lletres a cançons, una mateixa melodia si anàvem posant lletres, com si tenim una cançó i li canvies la lletra, llavors poetes diferents i el títol del poema era el títol de la cançó a la qual tu li havies posat una lletra nova. Per tant, això ja volia dir que estava lligat a un acte d'això, de compartir-lo, etc. I és una poesia que no té com a focus l'originalitat. De fet, també entre nosaltres l'originalitat, és a dir, l'expressió molt singular i personal d'una mirada molt diferent és una cosa relativament nova, és el romanticisme, etc. Sinó que tenia més aviat té a veure amb l'accent,
1: amb l'oralitat,
0: si és uns temes, amb l'habilitat i amb la intuïció. Llavors, és una poesia que moltes vegades tendeix a ser bastant al·lusiva, és a dir, no acabar de dir-ho tot, a ser molt implícita, molt subtil. A vegades és una poesia més de sensacions i amb una mica emoció, o sigui, més de les sensacions que de les emocions i més de les percepcions que del pensament. És a dir, no, a vegades, si no saps, no hi estàs molt posat, sents un poema xinès, i aquí què ha passat? No? I no sembla, és una mica semblant a la sensació, perquè és un gènere que hi connecta i deriva una mica el haiku japonès, que és un gènere que ens ha arribat més a nosaltres, que a vegades diu, ha caigut una fulla, una mica de vent, i sento una flauta. O sigui, i això, diguem-ne, què vol dir tot això, no? Però és a dir, que moltes vegades és un retratar un instant, capturar un matís, és molt minimalista també. Per exemple, la característica de la pintura xinesa és que és en blanc i negre, es podem posar colors perquè fan servir el mateix pinzell amb el que fan la cal·ligrafia i l'escriptura i usar la carta de grisos, aquí va ser la fotografia. Nosaltres sabem que en blanc i negre i en cinema es pot fer meravelles, però els xinesos han estat segles pintant en blanc i negre. Però forma part també d'aquest minimalisme, uns quadres que moltes vegades estan com inacabats, on hi ha una cosa boirosa, perquè sempre un joc entre el yin i el yang, que vol dir entre el que és fosc i el que és clar, entre el que és muntanya. De fet, el paisatgisme xinès és muntanya i aigua, shang shui, perquè és el que és sòlid i el que és líquid. Llavors, com interaccionen aquests, la natura, aquests aparents contraris, com es mouen, com... I en poesia una mica passa el mateix, i aquest minimalisme, aquest dir molt, en poc, etc. Llavors, a vegades hi ha coses que a nosaltres ens queden molt lluny perquè té referències o coses històriques, perquè hi ha molts, també clar, hi ha molts gèneres diferents, però la poesia, que és més paisatgística, a vegades ens pot entrar, però sempre tenint en compte que ja has de sintonitzar una mica, has de baixar les freqüències aquestes i veure la gràcia de com amb molt poc pots intuir alguna cosa. I té una dimensió, sí, com a també sapiencial, espiritual, etc., però també estètica, en el sentit de copsar. És com una meditació sobre la fugacitat del temps. Meditació, diguem-ne, una consciència desperta, d'adonar-te'n d'alguna cosa. Com, per exemple, quan viatgem, a vegades ens quedem mirant una cosa anodina, però com estàs fora, te la mires. I, en canvi, quan veus cada dia, no t'hi fixes. Llavors, és aquest fixar-te en detalls i coses així. Això té de fer.
1: Doctor Lle, les seves recerques acostumen a connectar pensament, pràctica artística, context històric. Com treballa vostè aquesta intersecció i què és el que més li interessa explorar-hi?
0: Sí, això segurament ve de la meva diversitat d'interessos i una mica perquè m'he trobat, perquè jo vaig entrar en el camp, diguem, els estudis xinesos i això, jo vinc del camp literari i no l'he abandonat tampoc mai, diguem-ne, aquí, he fet crítica literària, he escrit poesia, o sigui, també faig una part creativa o estrictament lligada a la literatura, però això no com una part, diguem-ne, acadèmica, sinó... I vaig entrar una mica per aquí, perquè a mi m'interessava la poesia xinesa, havia llegit traduccions i això de la cal·ligrafia. Bueno, vaig començar a estudiar xinès l'any 86, quan semblava que no havia servit per res. I jo estava allà amb els tons i a la casa deien, i això que no, que es drogui, perquè semblava que era una cosa que no havia de tenir cap utilitat i era una cosa excèntrica.
1: Dius, i que segurament no devia fer massa ningú, no?
0: Sí, hi havia molt poca gent, tenia un amic que ho feia, que a l'escola d'idiomes fan xinès, però jo ho feia perquè estrictament preparava, o sigui, una cosa que com pot ser... Però a poc a poc m'hi vaig anar posant. Llavors, a la part més acadèmica, de fet, vaig entrar, perquè era l'únic que hi havia, vaig trobar-me un... vaig començar a fer història. O sigui, vaig anar a història, però també a història, estudiant literatura de viatge en certa mesura, perquè parlava dels viatgers europeus que anaven a la Xina, de les percepcions, perquè m'interessava saber com percebien, com descrivien. I llavors aquí ja vaig començar a creuar aquests camps entre literari i històric, per dir-ho així. També sempre m'ha interessat molt la part filosòfica, això dels corrents de pensament, d'espiritualitat xinesos, i això també a la llarga ho he anat també introduint. M'interessava més personalment i de lectures, etc. Però llavors he anat entrant també, atrevint amb el temps, doncs ja vas atrevint una mica més a traduir coses, a mesura que vas agafant més bagall, etc.
1: Doctor Lle, com influeix la tradició filosòfica de la que ens ha estat parlant, confucianisme, budisme, en les formes literàries i visuals que vostè estudia i que vostè tradueix?
0: I són força presents, sovint barrejades aquests corrents espirituals, filosòfics, a la mesura que l'estètica és també una concreció d'idees i veiem, no tant perquè en parlin d'una manera externa, sinó perquè implícitament en la manera de veure el món i fins i tot amb la intencionalitat hi ha aquesta voluntat de mostrar en la naturalesa, en les situacions que es descriuen, etc., sobretot en la poesia i en la pintura paisatgística i en les formes, diguem-ne, també cal·ligràfiques, que busquen aquesta harmonia. I llavors, els principis aquests de l'harmonia, dels contraris, tota aquesta base compartida, de fet, pels diferents corrents del que se'n diu a vegades la cosmologia correlativa, que hi ha, que tot és una afluència, allò com el pantarrei, que l'Heràclit, que tot es mou i que hi ha unes tendències, això, aquests corrents ho manifesten, ho exploren, ho mostren, de manera ho estan encarnant. Sobretot el corrent taoista, potser és el que té més empremta en molts corrents estètics, perquè el confucianisme és més una filosofia moral i política i és el corrent central de la ideologia, diguem-ne, dels lletrats, dels que emanen, estudien els clàssics confucians, diguem-ne, actuen segons aquests paràmetres, però quan fan arts, diguem-ne, quan escriuen, pinten, etc., introdueixen aquesta exploració natural dels misteris, d'allò que a vegades no pot ser dit d'una manera molt explícita i només percebut a través de l'estètica, de la capacitat de dir allò que és inefable, allò que se t'escapa entre els dits. Llavors, això ja és present. I el budisme també. El budisme a la Xina entra bastant aviat, també, més o menys, a través de la ruta de la seda, la nostra època romana, la dinastia Han comença a fer camí, i va fent molta influència. No és un corrent que hagi estat tan central sempre, perquè la Xina, l'imperi, no mai ha volgut religions autoorganitzades fortes. L'imperi mai ha volgut contrapoders. En el cas xinès, igual que aquí hi havia el poder polític, el poder religiós i el poder econòmic, a la Xina només hi havia el poder polític de l'imperi, que havia també controlat l'economia. I llavors hi ha moltes formes religioses, no hi ha la religió als xinesos, sinó hi ha molta pluralitat de ritus, de creences i de situacions. Llavors, també el budisme hi ha estat sempre, encara que no sempre hagi estat visible o important en aquest sentit.
1: Doctor Uller, quan vostè tradueix poesia o assaig xinès clàssic, quins són els principals reptes amb els que es troba per transmetre no només el contingut, sinó el to, l'al·lusió cultural o tota la densitat simbòlica d'aquesta cultura?
0: Clar, jo, el tipus de traduccions que he fet i en els mitjans que les defenden han estat estrictament, diguem-ne, traduccions acadèmiques, en sentit, per ser llegides en un context acadèmic i moltes notes i molt especialitzades, sinó buscant un públic general, però alhora, diguem-ne, amb un treball de fidelitat i de credibilitat. Llavors, això m'ha fet que, per una banda, de vegades hi hagi una part també d'antologia o de tria, per triar, per exemple, en poesia, triar allò que és més plausible, allò que és més possible traduir-ho d'una manera evident, és allò que pot connectar més amb allò que és més universalitzable, perquè entra més per la pell, perquè és més visual, etc. Llavors, aquí el meu objectiu i la meva mirada era no tant subjectar-la, per exemple, a uns paràmetres mètrics, i sinó fer que posar el sentit del poema per damunt de tot. És a dir, que el conjunt de la idea que és, o del que jo considero que està intentant dir i també dels gestos poètics que està intentant fer, reproduir-los d'alguna manera en català, bàsicament alguna cosa feta en castellà. I, diguem-ne, i també en altres que eren potser de caràcter més filosòfic o conceptual, intentar també que no es perdés el potencial simbòlic o inclús més matèric que hi ha en els conceptes. És a dir, perquè a vegades, per exemple, ja tinc una traducció del Tao Te Ching, de Lao Tzu, aquesta sortirà en castellà, encara està en premsa, d'aquí sortirà, suposo, l'any que ve, i a vegades apareix un concepte que s'ha traduït a vegades com la màxima simplicitat, i el que diu literalment en xinès és un tronc sense tallar, un tronc, diguem-ne, de fusta, sense... Jo he mantingut el tronc, diguem-ne, perquè per mi, en aquell context, després sí que hi ha el pròleg, així explico, no? Quan està apareixent. És a dir, mantenir el sentit simbòlic de l'aigua, del tronc, d'aquestes... perquè mostra molt d'una manera molt... sense filtrar-ho a través de conceptes. Per exemple, quan diu les 10.000 coses per dir l'univers, doncs jo mantinc les 10.000 coses. No per exotisme tal, sinó perquè també em sembla menys utilitzar paraules que són de la tradició grega, univers o absolut, o coses aquestes que per mi estan una mica com reescrivint en excés. Llavors prefereixo ser com molt literal, explicar-ho, i quan dic tot, 10.000 coses, una mica intuïtivament jo crec que el lector ja ho pot entendre, vol dir totes les coses, diguem-ne, per tant, tot el que hi ha al voltant, però mantenir aquest tipus d'opció per mi és una... I a vegades també, per exemple, alguns textos, els textos xinesos, per exemple, vaig traduir el tractat sobre pintura del monjo Carbassa Marga, que és un... els apunts sobre pintura del monjo Carbassa Marga, que és un tractat de pintura del segle XVIII. Llavors, aquest text, en principi, no està disposat en forma poètica, però sí que té uns ritmes, podríem dir, com una mena de prosa poètica, en el sentit que utilitza molts els paral·lismes, seqüències de quatre caràcters i tres, quatre, tres, dístics. Jo, per fer-ho més llegidor, per fer-ho més clar, perquè a vegades també utilitzo una mena com de silogismes, si tal cosa és que sí, tal cosa és que no, llavors vol dir que sí, és que no. Si això ho hagués fet seguit, dius, no, això sembla una mena de grumoll. Llavors jo he disposat en, com si fossin versos, per dir-ho així, on cada unitat de sentit ressona amb la següent, i això la fa més evident, més fàcil de llegir, més clar. I també potencia aquesta, el mantenir la part més matèrica, més simbòlica, doncs potser els estic treballant com a matèria poètica, més que com a matèria filosòfica. Però també el concepte de la filosofia clàssica xina funciona molt a través de símbols, d'imatges, de recursos de la poesia. També hi ha un altre que fa recursos de la narrativa, xuans, etcètera, petits contes, etcètera, que també és una... Sí, però les fronteres entre pensament i literatura no estaven... I no és un pensament lògic, diguem-ne, de silogismes o d'argumentacions així lògiques, segons la nostra manera de fer-ho.
1: Uh-huh. Doctor Oller, ens mencionava alguns autors o poetes. Segons el seu criteri, quins autors, autores o poetisses o pintors xinesos creu que haurien de ser més coneguts pel públic en general i per què els hauríem de conèixer aquí?
0: Sí, jo hi ha un... Sí, clar, hi ha autors, hi ha molts, diguem-ne... Clar, en poesia clàssica n'hi ha uns quants que els hem traduït molt, els europeus i en general del món, Li Pai, Wang Wei i Tu Fu, que estan molt bé ja també, perquè són potser, com deia abans, aquests que entren molt per la pell, que són molt clars. Però crec que n'hi ha alguns, per exemple, hi ha una autora, perquè, clar, amb tota aquesta història dels lletrats que dèiem abans, que accedeixen al poder a través dels exàmens i són els que saben de lletres i acaben escrivint, de tot això la dona estava exclosa. És a dir, les dones no podien ser funcionades, no podien manar. Però a partir d'un cert moment, aquesta època de la dinastia Tang, del segle 7, 8, 9 de la nostra era, les dones comencen també a saber llegir, escriure i fer poesies i cal·ligrafia, etc, perquè era de bon to, era diguem-ne, les famílies, diguem-ne, amb lletrats, les famílies amb... Bueno, ja, diguem-ne, la gent volia que també les seves filles, les seves dones, seguessin. Llavors comença a aparèixer també una pràctica literària feta per dones, però que està una mica exclosa del cànon oficial, de la visibilitat. I només algun nom excepcionalment emergeix i és més, diguem-ne, conegut i per les seves pròpies característiques i per altres circumstàncies. Hi ha potser la poeta més coneguda, més això canonitzada, que és Li Qingzhao, que n'he traduït uns quants poemes. Tinc el projecte, de fet, és una de les coses que tinc allò en marxa, allò en cartera, per fer algun moment posar-m'hi el tot i acabar-ho, que és de fer un llibre de poesies seves. O sigui, fer una tria de 40, 50, 60 poemes seus i publicar-ho un llibre. Perquè crec que val molt la pena, és una autora de la dinastia Song, dels segles XII, i és interessant. Una poesia molt... també que té una... És d'aquestes que són com lletres a cançons, el Ci, val la pena. Clar, d'autors contemporanis n'hi ha molts i, per tant, justament... es van traduint coses, és a dir, que però costa una mica. És del segle XX i XXI, no tenim tant per la mà.
1: Aquest accés a la cultura de les dones, que ens explicava ara, sí. És un accés, diguem, de retruc, que ve una mica, doncs, això, per conviure en famílies on hi ha lletrats, i és una cosa com submergida, o era una cosa pública i es podia saber que aquestes dones estaven aprenent i que destacaven, potser, en poesia o en pintura?
0: Sí, suposo que, o sigui, el que no tenia una dimensió pública, diguem-ne, eficient políticament, és a dir, que no podien accedir a ser funcionàries i, per tant, allò que els ser lletrades els hauria permès Que
1: Sí,
0: és...
1: laboralment no tenia cap,
0: No tenia sortida per aquesta banda. Hi ha algun poema, per exemple, que en alguna antologia que he fet, que és una escriptora, que un d'aquestes poetes, que diu... ho diu que pel fet de ser dona els traços del meu pinzell no siguin... No, pel fet de portar faldilla els traços del meu pinzell no siguin valorats. I el poema es diu, davant del pavelló on es pensen les notes imperials. Llavors diu, alço la mà a la llista de les notes, per dir-ho així, i abans de mirar ja sé que no hi seré. És una mena de queixa, lament, de protesta al respecte. En aquest sentit sí que són excloses, però es van obrir uns altres espais de visibilitat més indirectes. Com, clar, al voltant d'aquestes petites cultures és una mena de bohèmia daurada, podem dir, d'encontres on es llegeix poesia, es miren pintures. Per exemple, les pintures xineses, una característica que tenen és que barregen pintura, però sobretot el paisatgisme, que és el gènere principal, perquè ells això fan aquests quadres evanescents, aquestes muntanyes i aigües, etc. I sovint hi ha el que en diuen les tres joies, les tres perfeccions, que és que només hi ha pintura, sinó també hi ha cal·ligrafia i escriptura. És a dir, hi ha textos posats allà. A vegades és un petit poema o una... I a vegades amb cal·ligrafies, amb lletres diferents i d'èpoques diferents, perquè són com intervencions, també segells, els diferents propietaris, o a vegades es trobaven a prendre te o a beure, alcohol, el que sigui, una petita festa, podríem dir, o trobada a casa d'algun d'aquests lletrats, i miraven quadres i llavors els comentaven i llavors potser algú es dedicaven a posar-hi coses, a escriure allà a sobre. Clar, aquí no se'ns acudiria que tenir un Velázquez o un Picasso i començar a escriure sobre el que et sembla o el que et deixa de semblar, però ja es feia. Llavors, ja, en aquests espais, podríem dir, on també es cantava, la dona, per exemple, les maneres que surt molt és a tocar, és com a instrumentista i cantant. Aquí sí que és molt visible, llavors això sí que hi és. I també recitant, o per tant, circulaven en aquest espai, diguem-ne, també com a espais públics, el que són els salons de te, perquè per dir un cert moment, a partir dels segles XII, XIII, XIV, comença a aparèixer una llengua, una cultura menys oficial, menys, diguem-ne, cortesana, més lligada potser a les classes menestrals o comercials i sobretot al sud, que té més a veure amb aquests salons de te o espais on es canten cançons, a vegades amb parles diferents a l'oficial, i aquí la dona hi és bastant present en aquests espais. Clar, per exemple, la música xinesa, més que la composició, l'important és la interpretació, perquè moltes vegades és una música que també molt simple, tendeix a ser no gaire, no té allò fugues i construccions complexes, sinó de vegades és monocord, és a dir, surt una nota, acaba, hi ha una nota només, no hi ha acords, gairebé, entre una nota hi ha el silenci, és a dir, és també molt minimalista, és allò, em sembla també que no estigui passant. A vegades no hi ha ni melodia, sembla la sensació que són com, prima més la textura, el que hi ha en contacte la nota anterior amb la següent, etc. Llavors, com la interpretació és molt important, doncs aquí aquells que interpreten són realment els artistes, no tant com amb la cal·ligrafia, és a dir, allò que estàs duent a terme. I en certa mesura, també en pintura i en poesia, estàs interpretant un tema, un motiu, que unes coses que a vegades ens tiren enrere, si no hi estem una mica, és que sembla que sempre estàs veient el mateix paisatge o sempre estàs llegint el mateix poema, perquè són com sempre variacions sobre uns quants temes, i això també ho teníem nosaltres. La nostra literatura també era basada en tòpics, a l'alba, pels trobadors o no sé què, però potser de més variats. I els xinesos tendeixen molt a reiterar una sèrie de motius. Llavors la dona era present en aquests espais. Clar, després hi ha un altre aspecte, que és, nosaltres ho tenim més associat amb les geixes, que és en aquestes cases de flors, lligat a una mena de prostitució, diguem-ne, per dir-ho de manera, o un distanciament, és a dir, unes cases...
1: Acompanyament, podríem dir-ne.
0: Llavors tenien els seus els que els protegien, i aquestes dones no només oferien, diguem-ne, un tacte carnal, sinó que cantaven, llegien, composaven. Es considerava que eren dones amb molta cultura, molta... Llavors, allà s'anava a menjar, eren com un restaurant, podien llocs de menjar, jugaven a jocs de taula, i era un espai on hi havia aquesta també dona culta, sofisticada, això que nosaltres associem més com la geisha, però la tradició xinesa ja hi era d'abans també. Clar, això és un altre aspecte, però no tot està reduït en aquest aspecte.
1: Ens comentava ara, doctor Oller, que té previst doncs, publicar a una autora, una poetessa. Hi ha encara buits importants per omplir de tota aquesta història, de tota aquesta cultura? Hi ha encara molta producció per traduir i per conèixer?
0: Sí, la veritat és que sí, perquè en general en tots els camps la Xina és tan gran i té moltes, per exemple, dintre els corrents xinesos de pensament, a vegades associem això al confucianisme, que és la cultura més oficial, més moral, política, el taoisme, que és aquest com més místic i, diguem-ne, i més projectat sobre l'estètica. Però també hi ha un altre corrent molt important, que és els corrents, diguem-ne, del pensament estratègic, que tenen molts tractats i que potser l'hem vist més reflectit en el que és un llibre que s'ha popularitzat de vegades d'una manera així barroera, que és el llibre de l'art de la guerra, de Sun Tzu, que és el pensament de com resoldre els conflictes, de com treure profit de les situacions. I això els xinesos porten més de 2.000 anys, això que és la teoria dels jocs, això que aquí hem fet aquí, doncs els xinesos porten jugant a la teoria dels jocs des de fa 2.000 anys. I tenen coses molt interessants. És a dir, que hi ha corrents sencers que no els hem mirat gaire. I en molts camps, i en el camp literari el mateix, hi ha moltes autors o que els coneixem una mica, però potser mereixerien més atenció. I sí, és un dels camps, un dels àmbits que penso que té... Clar, a vegades allò que en diem la literatura universal ha estat molt selectiva a triar només allò que li servia en determinats moments i no deixa de ser una mena de, com diuen, tenim aquí un cànon central nostre i anem a posar uns quants noms allò per, com perifèries, per dir-ho així. Però sí, hi ha moltes...
1: Hi ha recorregut.
0: Però també és un camp també on hi ha poca capacitat de... O sigui, tenim poca massa crítica de traductors. Per exemple, la traducció és un problema perquè la gent que... Jo, per exemple, no m'he dedicat professional, etcètera, perquè, clar, jo estava a la universitat i fent altres coses i si et diuen una vegada, vols traduir aquest llibre, no pots deixar que pari el món i em tanco 4 mesos a traduir perquè he de seguir fent... que giri la roda.
1: Classes
0: i articles. Cerca. Llavors, i fins i tot els que es dediquen a la traducció, a vegades traduir llibres, els hi va en contra, perquè el que acaba valorant el currículum és que hagi fet un article sobre tal traducció, més que no hagi fet una traducció. Aquestes coses del món universitari, a vegades. Però ara sí que comença a haver una gent jove que estan més, comencen a estar més, diguem-ne, professionalitzats o més orientats a poder fer això. Llavors, aquí hi ha una certa esperança de que es puguin traduir més coses, perquè també un altre problema que hi ha hagut és que s'ha traduït molta cosa de forma indirecta. La traducció indirecta no sempre està en negativa, és a dir, històricament, si no hagués hagut traducció indirecta, no haurien circulat les llegendes, els mites, els coneixements al llarg de la història, és a dir, les coses anaven circulant d'una llengua a l'altra, sense... Però, diguem, les literatures contemporànies, clar, ja això fan les màquines i tal, però si ens movem al camp literari, no crec que sigui ni el desitjable ni el que és real que es pugui... Una altra cosa és les coses, diguem-ne, instrumentals, els textos molt, diguem-ne, molt formularis, que això, evidentment, doncs, ja la màquina ja ho està mig fent, diguem-ne. Uh-huh.
1: Doctor Oller, vivim en un món superaccelerat, superconnectat, no sé si en podem dir modern. Què ens podria portar avui del pensament dels lletrats vinculat amb la contemplació, la lentitud... aquest refinament de l'experiència de reflexió i de pensar.
0: Sí, és un dels temes que d'aquestes coses que vas i vas pensant, és a dir, què ens podria portar a la resta del món, la Xina, més enllà de o sigui, quan, clar, la globalització l'hem entès molt en termes de circulació de capitals i d'importació de catxivatges o de plataformes. Ara comencen a arribar coses xineses, que sigui el TikTok o les marques, que sigui. Però si també fos d'enriquiment cultural, penses què podria que ha pensat els mateixos problemes que nosaltres, però d'una manera diferent, o que està tenint experiència de la modernitat, però d'una manera diferent, què ens podria portar? I sí que crec que hi ha algunes coses... A vegades l'orientalisme nostre ens ha portat una certa estupefacció de buscar-hi una mena de solucions màgiques que ens ho resoldran tot i a vegades amb coses que ja teníem aquí. Però jo penso que sí que hi ha algunes coses, per exemple, un cert sentit de a veure com explico, de pertinença al col·lectiu, per entendre's. És a dir, nosaltres hem, unes característiques que hem fet als europeus i a partir d'aquí és una construcció de la individualitat molt des del... el renaixement, el romanticisme, l'autodeterminació del jo, la capacitat de decidir en funció del que tu creus que et convé, no segons les pautes de la societat, de la religió, de la família. I això doncs, ens ha donat criteri de desenvolupament. Això els xinesos no ho han pogut desenvolupar fins fa molt poc temps, diguem, perquè estaven molt marcats per uns marcs institucionals com els que havíem anat tenint aquí. No? Llavors, però en canvi sí que han estat capaços de mantenir un cert sentit de pertinença, és a dir, que el que tu fas té connexions amb altres, que formes part sempre d'una xarxa, la idea també que estàs sempre en una xarxa. Clar, jo estic molt a favor de l'autodeterminació del jo, del cadascú i tal, però també és cert que ens ha portat moltes vegades una certa desconnexió, una mena de soledat absoluta, una mena de sentiment d'això. I llavors, aquest sentit de que formo part de...
1: D'una comunitat.
0: De comunitat, o sigui, la família, el grup, la ciutat, el barri, la societat.
1: Uh-huh.
0: I aquest sentit de dir, bueno, faig això perquè em rota i es faran, allà ja també hi és, eh? Vull dir que no, però hi ha una mena de consciència més clara de que tu fas això i això està implicant altres, no? I de que hi ha un sentit.
1: O sigui, és un sentiment o una idea més clara de civisme, potser, de civisme social?
0: Sí, en certa mesura podria ser això. I això potser és el que té més a veure amb la tradició confuciana, que potser no és la que és més atractiva, la que hagi tingut més atac. I per altra banda, clar, el món actual, allò que va dir el Bauman de estem en una modernitat líquida, com els xinesos sempre han estat pensant el món en termes líquids, és a dir, sempre és una cosa que es belluga, sempre està en canvi. També el budisme té aquesta idea de permanència. I clar, nosaltres ara, respecte als nostres avis, que estudiava una cosa, entraven a treballar a un lloc i el
1: tota
0: món
1: la vida
0: era,
1: estava allà,
0: era
1: no?
0: Més o menys. Ara ens està canviant tot constantment, el que sabem ara ja no ens serveix demà, passat demà les coses que fem ja no serveixen. És a dir, estem constant i això ens produeix una certa, diguem-ne, angoixa. I els xinos han desenvolupat una manera de veure el món que és que en aquest sentit és més acord. Llavors, veure això ens pot donar eines també per moure'ns en aquest món que es mou i, per tant, i no està tan aferrats o tan... Perquè ells amb això s'hi troben molt còmodes perquè ja sempre ho han vist així. No?
1: Uh-huh.
0: Fins i tot, per exemple, la concepció del cosmos que nosaltres tenim encara és newtoniana, per dir-ho així, però la manera d'entendre el món de la tradició taoïsta, confuciana, budista, etc., és més semblant a la de la quàntica, és a dir, que una cosa pot ser i no ser, que una cosa que hi ha el buit, no sé, una sèrie de coses que tenen més a veure amb tal com la física veu l'univers, té molt a veure amb tal com ho ha estat mirant la tradició xinesa. O sigui, que hi ha coses que val la pena i també un... Però clar, això no vol dir que tots els xinesos ni la Xina funcioni, perquè la Xina és una barreja de la seva pròpia tradició, de l'arribada també dels valors de la modernitat capitalista, diguem-ne, de guanyar diners i també d'aquests valors més, diguem-ne, de ciutadania, etc., que imposa el confucianisme o el partit comunista. És a dir, hi ha una barreja de valors en conflicte i que els grups tira per un pot. No? Però diguem-ne que en aquestes tradicions, més enllà de... No diguem, anem a buscar la Xina d'avui, sinó en aquestes tradicions hi podem trobar també idees fecundes o maneres de fer. També les pròpies tradicions corporals, per exemple, perquè ells han valorat molt, el seu dispositiu cultural sempre ha estat viure bé aquesta vida el màxim de temps possible, amb la màxima salut, harmonia, etc. I ells han valorat molt, sempre molt la longevitat. I per això també tenen una sèrie de pràctiques culturals i corporals orientades, per exemple, que quan et vas fent gran l'estil de vida que portis no et condueixi necessàriament a estar encartronat i a tenir, sinó que busquis una perpetuació de l'agilitat, de la mobilitat. Llavors, tot això crec que és una cosa que també seria interessant de pensar. La idea, per exemple, d'una salut que tenéis, que més que curar la malaltia és preservar la salut. Llavors, són tot unes compres preservar la salut per més en el que menges, en el que fas, en el que et mous, i això sempre ho han pensat així. És a dir, com preservar la salut que no tant com curar la malaltia.
1: D'acord. Doctor Oller, farem una breu pausa per beure una miqueta d'aigua i de seguida tornem a Cites de Ciències.
2: Cites de Ciències, a Ràdio Santa Perpètua.

0: Cites de Ciències, amb la doctora Eva Jové.
1: Avui estem conversant amb el doctor Oller i estem parlant d'història i de cultura xineses. I també una mica de tota aquesta recerca que ella està portant a terme a la Universitat Pompeu Fabra. Doctor Oller, en el món universitari i de la recerca sovint es parla de jerarquies rígides, dinàmiques de poder. Com ha viscut vostè aquestes estructures al llarg de la seva trajectòria?
2: Sí, això, clar, la universitat com a estructura és una cosa que ve de molts segles enrere i a vegades són les lògiques que encara tenen aquesta rigidesa, allò que ve del passat. I això fa que de vegades hagis de moure't, de trobar forats i de trobar maneres de poder fer la teva recerca o el teu camí que vols fer. Doncs, clar, per una banda, no em puc queixar gens en el sentit que la universitat et permet, et dona el suport, et dona l'espai per anar creixent en aquest sentit i anar-te movent. Però al mateix temps és cert que també has d'aprendre, no, almenys és la meva opció, és més que buscar una lluita de poder o d'ocupar espais, o és de tenir el temps i la possibilitat i el marge de dependències i etcètera. En aquest sentit, jo crec que és una estratègia, perquè a vegades la universitat hi ha jocs de conflicte, de confrontació d'idees diferents o d'ocupar espais. Llavors, això crec que si et deixes endur per aquestes dinàmiques acaba devorant, diguem-ne, la passió genuïna per saber coses, per descobrir, per gaudir també del que estàs fent. I tant en el contacte amb els alumnes i amb la docència, per dir-ho així, que té el seu al·lucient, com amb la part, diguem-ne, de recerca o inclús de disseminació, perquè per mi ha estat sempre molt important moure'n, potser per la mena de cosa que he fet, els meus interessos, no moure'n només en una recerca, en una conversa entre especialistes, que no l'he fet. Clar, jo al ser una disciplina una mica, així, nova o sense gaire tradició en el nostre entorn, perquè les primeres coses d'estudis xinesos comencen a aparèixer als anys 80, 90, amb alguna persona concreta comença a fer alguna cosa, però no és fins al 2000, 2002 que comencen a aparèixer alguns estudis d'Àsia Oriental formals. Després, llavors, clar, tot això fa que estiguis en un entorn molt, molt fràgil institucionalment, perquè no hi ha una llarga tradició. També, per altra banda, et permet, doncs, a vegades moure't i fer. Però, diguem-ne, que per mi ha estat estimulant i alhora, doncs, una lluita per anar trobant la manera de seguir endavant en aquest sentit i d'anar adaptant.
1: Aquests equilibris, diguem-ne, polítics o jeràrquics dins de la universitat poden arribar a desviar l'atenció o distorsionar el sentit profund que hauria de tenir la recerca?
2: Sí, jo crec, perquè veus, diguem-ne, ja el universitari genera a vegades molta saviesa i molt coneixement, però també a vegades genera patologia, diguem-ne, gent que la veus que està molt obsedida, molt ressentida, o simplement que està només intentant... Clar, per exemple, jo soc molt crític amb el... Per una banda, que té aspectes positius, però amb aquesta dimensió, diguem-ne, competitiva, és a dir, els rànquings d'universitats, els rànquings de professors i aquesta cosa, diguem-ne, molt quantitativa a l'hora de valorar, clar, sobretot en el que entenc que pot ser perfectament lògic en ciències dures, etc, és a dir, en ciències científiques, però ciències humanes, ciències socials, de salut, etc, on hi ha, però la manera de mesurar l'impacte i la feina que fas en objectivada en termes això quantitatius, etc, a vegades això porta una certa perversió de que hi hagi una escriptura sobredimensionada de coses que això s'ha estudiat. És a dir, que hi ha molts articles acadèmics que tenen gairebé menys lectors que escriptors. És a dir, que ni tan sols han llegit el propi escriptor. És a dir, perquè genera una mena de necessitat, allò publica o mor, que fan que hi hagi una mena d'inflamenta artificiosa. Jo, això potser té uns efectes secundaris a l'hora del teu progrés, però jo m'he negat una mica a dedicar-me exclusivament. Clar, he anat fent coses també en revistes acadèmiques, però no li he fet lletjos a fer llibres, que fer llibres sembla que sigui contradictori, però en el món acadèmic és una cosa que et va com a contra, perquè entenc una persona que es dedica a biologia a fer un llibre, s'entén que està fent una cosa de divulgació, perquè el que ha de fer és publicar en les revistes amb una conversa molt concreta amb uns altres científics. Però el camp de les humanitats en general, i fins i tot de la ciència social, penso que no hauria de ser menys valorat que altres. Uh-huh. Llavors, jo amb això no he volgut entrar, diguem-ne, en aquesta lògica, diguem-ne, de dir, vaig a centrar-ho tot en publicar aquí. Clar, jo també he publicat bastant o he fet coses pel món, perquè al ser una disciplina molt, molt incipient aquí tampoc hi havia gaire espais, diguem-ne, consolidats. Llavors, i també pels temes que m'he mogut i per la sort, etc. Doncs he treballat amb gent portuguesa, amb gent alemanya, amb xinesos. Ara mateix m'han traduït un llibre a la Xina. És a dir, que m'he mogut bastant en àmbits exteriors i he anat a congressos a la Xina, aquí a Alemanya, a Portugal, sobretot són els llocs on a Taiwan.
1: I com s'esquiva o es minimitza aquestes dinàmiques competitives o fins i tot, podríem dir, tòxiques que poden arribar a aparèixer a la vida acadèmica?
2: Sí, a vegades és difícil, a vegades has de, com, diguem-ne, posar una cuirassa, dir, bueno, ja us ho fareu, ja llavors vaig fent el meu camí, i a vegades has de fer opcions en aquest sentit. De buscar. També mantenir, és a dir, de la part positiva és que hi ha molt, clar, està ple de gent molt interessant i tal, i per tant és buscar aquesta amistat, aquesta companyonia allà on és, i per tant creant una sèrie de vincles que no siguin vincles interessats, vincles merament de teva, meva, ja t'ajudo, et faig això perquè tu després m'ho tornis un altre dia, etc. No entrar en aquesta lògica, sinó amb la gent amb la que tens sintonia o la gent que intercanvies coses, i això també ho he trobat. I també per mi ha estat molt, per exemple, durant uns quants anys vaig poder, per ser el privilegi de coordinar un màster d'estudis xinesos, amb molts, on vaig poder donar la possibilitat a molts joves investigadors que comencessin a fer classes en condicions laborals bastant precàries, perquè tot l'aspecte que hi ha molta jerarquia també diferenciada entre el que és la gent que està estabilitzada i la gent que està, doncs, amb això, figures de professor associat a temps parcial, coses d'aquest tipus. Però la possibilitat d'ajudar a créixer, a entrar a la universitat, a moure's a gent que després veus que van tenir lloc, doncs, una certa felicitat en el sentit de que... I, per tant, tot és un lloc d'una manera de fer créixer allò que és positiu i la resta mantenir una mica lluny, i ja ho farem.
1: I creu que és possible en un futur una universitat com més cooperativa o amb unes dinàmiques menys jeràrquiques i potser més orientades al bé comú i al coneixement comú?
2: Sí, de vegades, clar, no sé, ara, perquè, clar, també els factors econòmics són molt, molt, diguem-ne, marquen molt, perquè quan tot és molt precari, doncs hi ha poca teca, diguem-ne, però llavors, clar, diguem-ne...
1: Hi ha cops de colze, no?
2: Sí, llavors això incrementa, diguem-ne, la tensió, però si hi és més possible de fer coses, doncs una mica, doncs tothom està amb la seva. Jo crec que no ho sé, hi ha gent que és radicalment crítica amb l'institució universitària, com dient això no va enlloc, no té... Jo tampoc soc d'aquest parer, però sí que, a més, sobretot perquè vaig veient, i a vegades et sorprens, quan van apareixent això, investigadors, clar, jo tinc ja una certa edat, que van apareixent, que tenen unes maneres de fer uns focus molt clars i molt realment de producció de coneixement i no de només de vaig a crear un xiringuit o vaig a obrir, a ocupar un espai que no me'l toquin. O sigui, aquesta mena de lògiques que són molt més reptilianes, per dir que no de producció. I quan veus això, doncs et dona ànims perquè veus que sí, que hi ha
1: esperança.
2: Que també favoreix aquestes coses i, per tant... I després també el contacte amb els estudiants sempre és una manera, les joves, diguem, perquè hi ha moltes coses, els estudiants ara no sé jo, però també veus els que pots mirar cap una banda a l'altra, però els que realment venen amb ganes, doncs això també és molt, molt gratificant i molt positiu en sentit que està circulant alguna cosa.
1: i quins consells podria donar a la gent jove que vulgui estudiar humanitats, història xinesa, literatura xinesa, que vulgui traduir-hi.
2: Mm-hmm. Clar, aquest és un camp, per exemple, el camp dels xinesos, dels estudis xinesos i tot això, i sobretot, clar, jo aconsellaria, perquè a vegades, sobretot la gent que es mou en territoris de ciències socials, a vegades s'estalvien entre la llengua. I, bueno, cal, ja vaig directament, tot està en anglès i tal. Jo aconsellaria estudiar la llengua xinesa, perquè fins ara, fins fa pocs anys, ho tenia més complicat, perquè el que és realment difícil de la llengua xinesa és escriure a mà, de memòria, però parlar-la sí que té els tons, etc. Però bueno, més o menys on es pot arribar i ells tenen certa paciència, i si fas uns tons una mica desmanegats, doncs t'entenen i ja està, no? Però no és una llengua, diguem-ne, essencialment més difícil, i a més ara amb els mitjans digitals actuals tu pots escriure posant la transcripció foneta, posar N-I-H-O, ni hao a l'ordinador, i l'ordinador treu els caràcters, tu has de saber reconèixer que no s'estigui equivocant amb nosaltres. Però dic que es torna més fàcil i jo crec que obre una porta molt gran, perquè un dels problemes és que sobretot aquí a Espanya, part de la gent que diu, sobretot en el camp de ciències socials, d'economia, de política internacional, de no sé què, hi ha grans especialistes, però s'estan movent sempre a través de coses escrites en anglès, etc. I no deixa de ser llavors un circuit una mica autofàgic, que es menja a si mateix i que no té tant de contacte directe amb els xinesos. I en general, penso que és una... el consell és que és un tema també una mica de paciència, de llarg termini, perquè mai l'acabes de saber del tot i el xinès i la Xina mai l'acabes de... L'altre consell és no pensar-te que ja tens la fórmula màgica per entendre-ho tot, perquè com és tant... És una cosa i l'altra. O sigui, és típicament xinès aquesta mena d'ambigüitat, aquest barrejar contraris, socialisme de mercat xinès, que és la que defineix la Constitució, és com un gratacels horitzontal, llavors... és sempre hi ha aquesta mena de paradoxa constant i llavors ser molt prudent i no pensar que tens ja els entenc. Sempre tenir oberta la curiositat i tenir paciència per anar i mantenir viva la passió, la curiositat. I també no caure perquè la Xina, clar, el seu poder també fort i també genera a vegades unes dinàmiques una mica de, podem dir, de dependència institucional cap al... És a dir, convertir-te en una manera de més reproductor de propaganda. És a dir, no sé, de ser acrític, perquè també veus gent que... Perquè llavors això tampoc ni ajuda... O sigui, a la Xina hi ha moltes veus diferents, hi ha moltes tendències, no, ni ser un anti-xinès, ni un pro-xinès en el sentit d'estar reproduint sempre com un lloc el que diu el poder. És sempre tenir un sentit crític, però d'apertura, no de dir, és que sempre són no sé què. Uh-huh. Com a tres o quatre coses, és tenir paciència, estudiar la llengua, mantenir un cert crític, però alhora una empatia i una intentar entendre, dir, per què ho veuen així, per què ho diuen així. Això em refereixo a la cosa contemporània. Uh-huh. Hi ha molts interessos diferents, però com la Xina és un gran poder econòmic, tal, cada cop més hi ha gent que s'interessa per aquesta banda més, d'entendre la Xina d'avui, del negoci i tot això, està molt bé.
1: No tenim més temps, però ha estat un plaer conèixer més de prop la recerca del doctor Oller, professor titular de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies per acceptar la nostra invitació al programa Cites de Ciències.
2: Un plaer, moltes gràcies.
1: I agraïm molt. Ho deixem aquí fins al nou programa de Cites de Ciències de Ràdio Santa Perpètua. Us hem acompanyat Eva Jové a la direcció i presentació del programa i Xavi Nuses al control de so. Fins aviat.

0: marxes. Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua, el 107 de la FM. Escolta'l cada divendres a les 5 de la tarda amb Eva Jové. En remissió els diumenges a les 2 i a la carta a la web de la ràdio per escoltar quan vulguis.
1: Sintonitzes Ona Villa.
2: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants.
1: Sintonitzes Ona Villa. Ona Villas.
3: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Ona Villas, 107 FM.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
3: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
1: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
4: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
5: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
6: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: 11a jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
4: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
7: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
4: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
1: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
4: Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
1: En cultura, una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
4: El culte a la bellesa, que obre portes demà mateix i que es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes d'històries i instal·lacions contemporànies.
1: Els esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
8: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb els republicans, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans l'adverteixen, però, que no es relaxi i que pressionin el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per tal de complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat, per cert, l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
11: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
10: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
3: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
10: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
12: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir.

0: Recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijó assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
1: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
2: Señor Feijó, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
3: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
4: Sí,
3: y tanto. ¿Que existe una cacería judicial?
4: Sí,
3: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
0: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
5: Notícies en xarxa.
6: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta, en aquest cas davant del Palau de la Generalitat a Barcelona, per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
8: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
7: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses, una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents, el 40% segons el Sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
6: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i de treballadores d'escoles Bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, també per reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de la plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès, bon dia.
9: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
10: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
9: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
6: Doncs tot plegat en un context en què en qüestió d'hores Educació i els sindicats en vaga es tornaran a reunir. Serà aquesta tarda i amb la proposta a sobre de la taula que el departament ha fet les últimes hores.

0: Es implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements.
1: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
0: USTEC, de fet, assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els 2 sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
1: Qui no s'assegurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
3: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
0: I encara en relació a conflictes oberts a nivell laboral, avui ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga convocada a la xarxa de Rodalies.
1: Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat, tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
0: Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts al municipi.
1: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i també ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
0: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla. Es tracta d'una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa.
1: És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés.
0: I l'Ajuntament de Barcelona, encara a la capital catalana, ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquests negocis.
1: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
1: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
0: I encara us afegim que la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges entre els 45 i els 49 anys per una banda i entre els 70 i els 74 de l'altra.
1: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS, amb dades fetes entre el 2012 i el 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany de cara a aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
6: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
7: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
6: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
0: Doncs no deixem l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials, tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material, com per exemple taules, cadires o bé panells, i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
8: L'associació hospitalenca Cultura 13 és una de les entitats que enguany s'ha beneficiat del projecte Donation Room. La Pau Gil és coordinadora de l'entitat.
9: Hem demanat una taula d'aquestes de reunions grans i després també un pack de bolis, perquè aquí estem tot el dia escrivint, no? Sí. Els grups de llengües i de joves.
8: La iniciativa està impulsada per GSM, l'empresa que organitza el Congrés de Tecnologia, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet i el de Barcelona. En Jonathan Sánchez, cap de Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet, explica que el seu paper és fer d'intermediari.
10: S'ha publicat al web de participació tot el material disponible, que el que hem fet és que l'hem agrupat en lots i hem facilitat que totes les entitats que han d'estar registrades i que han de tenir seu social aquí a la ciutat de l'Hospitalet, puguin fer la sol·licitud del material.
8: La Fundació Formació i Treball, encarregada de la logística del repartiment, ha entregat un total de 52 lots a 20 entitats hospitalenques. No obstant això, els resultats d'aquesta edició mostren un canvi en la manera de treballar dels expositors, que cada vegada opten més per reutilitzar materials, jugar elements per als estants o fer muntatges més digitals.
0: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
11: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
12: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
11: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
14: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret, i que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa, no només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
13: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Janescà.
15: La principal novetat passa pel creixement del finançament i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
16: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
15: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
17: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
18: I per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
17: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui en waterpolo, partides, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
19: Bon dia. Les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu, s'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
20: El partit contra l'Olimpiada va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribem al partit del play-off de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que, tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen, i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt. Però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
19: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
17: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. El motiu és la impugnació que va fer el Club Hoquei Lloret per alineació indeguda de Sergi Graner i la petició de canviar el dia de partit pocs dies de marge pels clubs afectats per preparar el darrer tram de competició. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
21: El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
22: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista. I, home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'accedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
21: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.
17: En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfeins Dues victòries dels verd i negres són un rival directe i ja podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. I en handbol avui el play-off d'ascens de permanència a la divisió d'honor plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balonmano Granollers, que finalitzava primer al grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que vol evitar el descens.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
2: Carrer.
3: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partint de 8 a 9 amb un espai purament informatiu. De 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no? A veus de la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no? En els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no? Que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents. Cada dia jo dic que és com la consulta del metge i que, a més, doncs, ens permet, a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no? La de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no? Doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no? Que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no? Amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials, eh? És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no? També i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no? I tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords a què el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS, amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
0: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olympic de Lió.
0: I cap d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
2: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
11: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
12: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Illa ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: Això a Barcelona, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
14: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
15: Sí, y tanto.
14: ¿Que existe una cacería judicial?
15: Sí,
14: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
13: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa.
0: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
6: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
16: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses, una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents, el 40% segons el sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
0: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
17: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
18: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
17: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el Departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
3: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
19: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
3: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
0: De fet, USTEC assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
3: Qui no s'haurà de negociar són els representants del Sindicat de Professors de Secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
20: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
3: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
0: I no deixem els conflictes laborals. Nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
21: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per a aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
22: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que guanya tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
21: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
7: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
3: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
0: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
8: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
10: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona, la gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
8: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'idealista hi havia fins fa tan sols uns dies tres ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
0: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
3: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
3: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
0: I també, abans del cop, també notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
24: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció dunar i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB.
25: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
24: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
0: I Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
4: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
2: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
9: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret i que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa, no només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
5: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
12: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital. I què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals?
11: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsor de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
26: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
27: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia, l'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
26: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró. Tercer i segon classificat, respectivament a la Lliga regular. La sèrie, el millor tres partits, comença al Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat C lluitaran a partir de demà per una plaça a la primera nacional femenina de voleibol, on a la Torre Josep Sánchez.
6: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cébol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de tres temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Aliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
13: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys. No? Això és una cosa que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
6: El Cébol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
26: Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas, ja recuperat.
0: Gràcies, Joan Barbara, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació local.

Ona Bitlles, 107 FM.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops em volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Santa Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més

0: de sutge per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
1: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
1: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."

0: gran Samir, m'ha ajudat la meva filla.
1: Una filla? Doncs em vull casar amb ella.
0: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos.
1: He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar.
2: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria. Però, al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La 7ª, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
3: quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu.
2: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
1: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
2: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
1: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
4: Els hi vàrem donar, gran Samir.
1: Li vàreu donar tots els presents?
2: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol a la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
2: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
5: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. Imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
2: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que, sovint, oblidem.
5: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
2: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres, perquè després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor. I va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'Editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, Mercè, anem amb la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat ara amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per moure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tavella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: Cinc pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tavella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tavella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tavella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els cinc pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots cinc.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els tres pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar, un rere l'altre, agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol!
0: Va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé!
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana, però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots!
1: Serà el que sigui de ser!
0: Va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir dues filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai...
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'n si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
6: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
6: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
7: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
8: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
9: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata, que té molt mal geni i no para de rondinar.
8: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
9: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
8: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net el cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: ha fet un bon arruixó, va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació, però que dura poc, i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: exacte.
5: Molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. Uh-huh. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: veiem publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Uh-huh. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. Uh-huh. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín. És editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui com a mínim tan bonica com el millor dels contes.
2: Ah!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir.

Molt bona tarda, reis de la pista de ball de Ona Villa. Benvinguts un dissabte més al programa Retorn als 80. I un dia més us vull deleitar en grans temes d'aquella meravellosa època. I comencem la marxa a la pista de ball amb el tema We've Been Paradise and Pain. Que gaudiu i que balleu!

Un molt bon tema per començar el programa d'avui, aquest Weaving Paradise Pain. I ara seguim a un altre gran tema, com Closer. Vinga, a ballar!

90 gran tema a la pista de ball de Ona Beach. I ara el següent tema que sona, un altre gran tema també dels 80, Kelvin Bates.

Vinga, vinga, que no pari la pista de ball a Ona Villas. I ara seguim amb el següent tema, Cold Flame Desire.

I deixem aquest gran tema, Coldflame Desire, i seguim amb un altre gran tema a la pista de ball de Ona Villas. Fotem-li més canya amb el tema Hey You My Love.

que no pari la pista de ball de Ona Villas i seguim deleitant amb els temes d'aquella valuosa època i ho fem amb el tema Jealous Kirby.

Vinga, vinga, que no pari la marxa a la pista de ball. Vinga, a ballar i a ballar. I ara seguim amb el tema Midnight Hirby.

I un dissabte més, arribem al final del programa. Espero que hàgiu gaudit d'aquests grans temes dels 80. A ballar, no pareu de ballar. Molt bona música per deleitar a la pista de ball d'Ona Villas. I bé, ens despedim amb el tema Lady My Heart. Que passeu una bonica setmana i ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, guapos. Vinga, adeu-siau.

0: Ona Bitlles.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal? Com esteu? Nosaltres ja a punt de compartir aquests 60 minuts de música que t'hem preparat avui amb la nostra playlist. Comencem, com sempre, amb so ballable, en aquest cas, dècada dels 70, amb els A Taste of Honey. Aquest és el Boogie Oogie Oogie i és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Junts compartirem aquests 60 minuts de música, com sempre, des d'aquí, la teva ràdio local. Sigueu, doncs, molt benvinguts.

Així hem encetat, així hem deslligat avui el sac de sons amb el so ballable de la dècada dels 70, aquest era el roller autèntic. Ells, els A Taste of Honey, o les A Taste of Honey, i aquesta cançoneta enganxosa al Boogie, Oogie, Oogie. I deixem els 70 enrere i ens centrem ja directe als 80, perquè també és una d'aquelles ballables que les vam ballar i les vam brincar tots en alguna vegada. Eren els The Yard Company i aquest era el Susanna.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why?

que seria si no pas el sac de sons a aquesta hora, aquesta sintonia, aquesta música, bueno, i la que ve ara, sobretot, doncs només pot ser una cosa, només pot ser el sac de sons. Vinga, va, que entrem en matèria, deixem-nos de xerrameca, perquè el que és important és el que sona. El que sona és Christopher Cross, i aquest és el Chime the Snake.

Una veu inconfusible i un estil que també se'n reconeix prou bé, el de Christopher Cross. Aquest era el chime de Snake, i parlant d'estils i de cracks, el que ve ara és un gran crack. Era un gran crack. Només amb aquestes notes ja saps que és David Bowie, China Girl.

0: però que bé que va i que bé que es posa a escoltar la música de David Bowie. Aquest és el China Girl.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs sí, per nosaltres és el millor remei contra l'estrès sintonitzar setmanalment i fer, preparar i desenvolupar el sac de sons. I també és un bon remei contra l'estrès retrobar aquests dos cracs, aquests dos monstres de la música. Un amb una guitarra, l'altre amb una bateria. Ja ho sabeu, són el Clapton i el Collins. I aquesta és una col·laboració que van fer a l'àlbum Journeyman, Bad Love.

Bad Love, aquesta col·laboració que van fer en l'àlbum Journeyman, Eric Clapton i en Phil Collins. No deixem la intensitat musical perquè ara ens anem uns quants anys més enrere per gaudir d'aquell All Right Now dels Free.

0: Doncs sí, aquest All Right Now dels Free té uns quants anys. Ja l'hem volgut recuperar avui aquí, al Sac de Sons.
1: Sac de Sons. L'escoltem a casa teva o a la meva?
0: Anem a donar-li una mica de descans a les oïdes i al cor i ens anem una mica més lents. Fa un moment el teníem col·laborant amb en Eric Clapton i ara amb la seva banda, els Genesis, Never a Time.

0: Del so dels Genesis hem passat a aquest so fort i contundent dels Hoobastank. Aquest era el The Reason.
1: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
0: Ara l'estil ens el posa una veu peculiar, una veu que es reconeix i la recordes sí o sí, la de Joe Cocker. The Simple Things és un d'aquells treballs que de tant en quant aquí ens agrada recuperar el sac de sons.

En Joe Cocker ens va deixar grans treballs, incloent-hi aquest, el de Simple Things, aquestes coses que semblava que costaven i les feia prou senzilles. També senzilleta és la cançó que tenim ja a punt d'entrar, Perfect World, Hugh Lewis and New.

0: Aquest era el Perfect World dels Huey Lewis and the News, que gairebé ens fa pensar de que hem de començar a plegar veles.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Sac de Sons, la nostra recepta detox. Sex and drugs and rock and roll.
0: Però abans de plegar veles encara podem gaudir una mica més de música, per exemple aquesta dels Lighthouse Family. Aquest és el Questions of Faith, una d'aquelles que no van passar desapercebudes d'aquest magnífic duet.

Però que bé que sonaven aquest parell, eh? Els Lighthouse Family. Avui hem recuperat aquest Question of Faith que li dona entrada a la Meja. How crazy are you?

How Crazy Are You? Aquest era el so de la Meja cap a la dècada dels 90 que l'hem volgut recuperar avui aquí al Sac de Sons i que ara sí ens fa dir adeu-siau i fins la propera setmana. I no hem trobat millor manera que dius allò de sigueu bons, sigueu feliços, doncs amb aquest Happy Children. Tot i que és un dels temes ballables, avui és el que justament tanca el Sac de Sons. I el tanca per ser deslligat fins aquí a 7 dies. Per la meva part, res més. Tan sols salutacions cordials de Xavier Gargall. Ens veiem d'aquí una setmana. Adéu.

0: Ona Lídidas, Sensor FM.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número de...
2: Ona Bitlles.
1: Moments d'òpera.
3: Benvinguts a una nova edició del programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui. Semiràmide.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: Semiràmide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre La Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826 i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú i perquè ens encanta aquest títol dedicar-li als moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista, Semiràmide, és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiràmide, per soprano lírica o liricull lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiràmide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiràmide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiràmide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiràmide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, paper aquest per baix baritun o baritun de grans agilitats. Hidreno és un príncep indi que també està enamorat d'Azema, paper per tenor lleuger que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes, de fet arribar fins al re 4, per tant pel damunt del mític do de pit. Oroe és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir, paper al d'Oroe per baix, i Azema és la filla de Semiràmide, paper menor en aquest cas per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar a Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiràmide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiràmis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur, però no ens diu per quins motius va veure's obligada a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'on prové. En aquesta obra va influir la moda dels finals feliços, de manera que en alguns casos es va eliminar la mort accidental de la reina, que queda implícitament perdonada dels seus crims, que en aquesta versió edulcorada de Voltaire queden reduïts a un de sol. En aquesta òpera, Rossini va fer brollar el seu gust per les antigues virtuts del bel canto. És una obra d'elaboradíssima ornamentació vocal i moltes coloratures, amb el suport d'una inspiradíssima orquestració que podrem gaudir en directe el proper dia 13 de maig al Gran Teatre del Liceu, una ocasió important, ja que és un títol realment difícil de poder escoltar en directe, donada l'extrema dificultat del repartiment vocal que hi ha d'actuar. Per tot plegat, anem a conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Semiràmide de Rossini comença al temple d'Albal. El mag Oroe ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Hidreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar Azema, la filla de Semiràmide. El poble desitja que hi hagi un hereu al tron, ja que Semiràmide reina des de fa anys com a vídua de Nino, però no té descendència masculina. O almenys, això és el que el poble creu en aquell moment. De fet, el seu amant Assur està meditant plans per usurpar-li el tron, però tem que el mag Oroe trami alguna cosa contra ell, i això li impedeix actuar de manera més decidida. De fet, Assur ha pensat en casar-se amb Azema, la filla de Semiràmide, per tal de legitimar el seu cop d'estat. Però ara apareix Semiràmide, aclamada per tot el poble. Quina Després de l'aparició de Semiràmide que tenim ara mateix de fons, Oroe insta aquesta Semiràmide a buscar a un successor. A l'altar, un llamp dispersa els fidels, signe ominós, que Semiràmide interpreta el seu lliure antubi. Arriba ara Arsacher, victoriós guerrer que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. Arsacher, en el fons, preferiria casar-se amb Azema, per la qual sent un estrany efecte. El jove guerrer ignora que en realitat són germans. La nit de l'assassinat de Nino, Arsacher, el seu nom real però és Ninias, va ser amagat secretament per evitar que Assur l'eliminés. Ara Ninias ignora tot el que fa referència al seu passat, fins i tot al seu nom verdader. Tot i això, el gran sacerdot Oroe el reconeix. Però anem a fixar-nos ara en aquesta entrada, l'entrada d'Arsacher, que l'escoltarem a través de la veu de Franco Fagioli, el mateix personatge, el mateix contratenor en aquest cas, que interpretarà el rol al Liceu el proper dia 13

Per la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacher que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacher aspira a la mà d'Azema. Marilyn Horne és ara Arsacher, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollo.

Ens ubiquem ara als famosos jardins penjats de Babilònia. Semiràmide espera amb les seves donzelles. El cap de la guàrdia, Mitrante, li anuncia que l'oracle de Memfis indica que Semiràmide deixarà de patir quan Arsache s'hagi casat. La reina interpreta que pot, per tant, casar-se ella mateixa amb Arsache. És aquesta l'escena més famosa d'aquest títol, l'ària i cabaleta de Semiràmide, Bel Raggio Lusinghier. Canta Joyce Di Donato.

Arribar a Arsacei, quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són malinterpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella, quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet, que a continuació podrem escoltar, a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsacei i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiramide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsacher. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsacher queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Idreno, i encara més quan Semiramide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Idreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que avui escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

Després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flores, seguim el resum argumental de l'òpera Semiramide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiramide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsacher que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsacher vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiramide, no li aclareix res. Escoltarem, doncs, aquest embolicat final d'acte. El dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiramide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiramide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça en denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsace com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiramide se n'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a Arsace. Assur, en canvi, marxa furiós, remugant venjances. Són el baix Joseph Rouleau com a Assur i la soprano Joan Sutherland com a Semiramide.

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroé i els mags li diuen a Arsace quin és el seu nom real. Arsace s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare, però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsace confia en mantenir la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentrestant, Semiramide és a les seves estances amb Arsace. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroé, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsace que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsace li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsace en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Zema i la porta amb la seva mare Semiramide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flórez.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsacher. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsacher quan apareixi. Arsacher és dins de la tomba de Nino i es pregunta a qui haig de ferir. Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre als passadissos sense saber què ha de fer. Semiramide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte, la veu de Nino crida «Ninias, ataca!» i el jove Arsacher mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiramide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'adulcorada. En l'original, Arsacher colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiramide ha mort en les seves pròpies mans. Però, esclar, acabarem amb el final feliç de l'òpera Semiramide de Rossini, que podrem veure el proper 13 de maig en versió concert al Gran Teatre del Liceu. D'entre les veus que escoltarem tot seguit destaquen les de Joan Sutherland i Marilyn Horne. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

which shirt goes with which skirt.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a

0: think I might.
1: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: musical.
1: Catriel y Paco Amoroso.
2: La, la, la.

Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.